Resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: destrucción. Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: still we will.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Enfamaní és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: La Rosalia.

0: Segur que recordava aquest tema, potser no us en recordeu tant, de quant de temps fa que el va treure la Rosalia. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com dèiem, milionària, tal qual, milionària, no milionària, milionària, i això és important. I per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu, parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalia no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. Però, a més, és que era com un llançament de la Rosalia quan ja començava a despuntar bastant, en català. Una cançó en català, i, de fet, no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després, recordeu, que va ser just després, poc després, de que fes el Con Altura amb el C. Tangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc, i la Rosalia, doncs, treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rumbeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornada a un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalia se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalia, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalia havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica, i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalia. En fi, l'obra dels diners, que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó, milionària, perquè la Rosalia la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles, o que deia compleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que m'ho va demostrar una vegada més, que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionària, per cert, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90... el New Musical Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent, avui dia si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, recordes, què tal, com esteu?
0: Bé, recordes aquesta cançó? A que es queda esclavat al cervell, o del Fucking Money Man.
1: Oi tant, que la recordo, sí, sí, i tant.
0: Molt bé.
1: Va ser un tamàs, digués, un tamasso, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe, i
0: clar,
1: tot.
0: Sí, clar, és d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalia són més difícils de seguir, de cantar.
1: Sí, sí, sí, aquesta potser encara és bastant, bastant fàcil.
0: Que a vegades diem que diuen les lletres en anglès, anem a explicar la cançó, però tela, tela, tela, per descifrar les lletres de la Rosalia. En canvi, aquestes cantaven.
1: Sí,
0: déu-n'hi-do. Es cantava fàcil.
1: I tant.
0: La cosa va de dimoni, de dinerets, avui.
1: Avui és un tema bastant important. Sí, sí, diners. Els diners a l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar, doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències, doncs, que puguem compartir amb la família, els amics, però és cert que moltes persones també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, donar simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, o un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu, doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? I és per aquest motiu, doncs, que avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure l'estiu i, doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
0: Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar i moltes coses en joc. Recordeu l'expressió aquella de fer l'agost.
1: Exacte.
0: S'aplica encara i jo crec que encara, doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí, no? En contraposició del client.
1: Sí, sí.
0: En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista, no? de despeses, anar comptant cada euro que gasteu a les vacances.
1: No sé si és millor o pitjor, jo, a vegades,
0: Sí, sí, sí, però... que també t'obsessiones.
1: Sí, sí. Doncs aquest és el tema del dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant Instagram com al WhatsApp o els vostres àudios i després els comentarem bé.
0: A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, fins ara.
1: Gràcies a vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot contact. Marxarem a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha tractat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de la història de l'art. I atenció, perquè l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'Ona la Torre, avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyer, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
3: Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos de l'any.
4: Una visió vinculada amb aquest moment també, en què estàvem en moments de sequera, provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada en un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró durant tot l'any, i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que es ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
3: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
0: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
3: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
3: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
0: Històries d'estiu. Pau Villafañe, des de Girona FM, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
6: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% el fons d'ajudes a la pesca per el període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
7: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'ls redueixo, crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
6: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i fins i tot la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
0: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
6: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
0: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història, càmeres, moltes.
6: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
0: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I la propera connexió l'establim amb Lleida. M1, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui s'ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
5: Sí, perquè com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan, les Ives i Berri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escoltes situat a Ainet de Besant, al Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas, no del foc, sinó d'una forta tempesta.
5: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu si vas a mirar. M1, Arnau Vila, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
8: Avui aporto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalia, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalia.
8: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc en ment, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat té a veure amb la recerca química, no?
8: Exactament, es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
9: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
8: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
8: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
8: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no...
8: Home,
0: ja no
8: jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc, però...
0: Molt bé.
8: Però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens ho va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca, d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori, a la recerca bàsica, al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa ateromatosa. No tota la placa ateromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica, també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona es permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'ATAC, i un cop finalitzades aquestes obres pensat que acabaran al voltants del mes de setembre, a l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la, pues, ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia, i a més hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia perquè arribi a tothom.
1: Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut, i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte, estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però, bueno, l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, ser l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues això, de tota la gent d'IDG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa a nosaltres com a pioners.
1: Ha parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs ja veia suplir la parcialitat potser d'informació que donen altres serveis com el TAC o les resonàncies magnètiques, o simplement treballen de manera diferent.
2: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat.

0: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
1: Molt bé, molt interessant.
0: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
2: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: El que toca ara és llegir, llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda cruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre a la seu podcast, a la seva lliurement de capítol sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Mònica Socies.
1: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant. La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero. Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papirs. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
1: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
2: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre i dins d'aquest una

0: i dins una altra, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
1: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
4: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que ell és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
4: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
5: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir d'una manera, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls. Des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tast de vins amb porró, I a més, al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Firagost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Fira Gos, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira on se van succeint tot un seguit, primer, d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir així, que és la Fira Gos. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cordils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa. Aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7:15 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola. Bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Agosta era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Agosta, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra. Ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
6: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agost. I sobretot ara comentaves tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no?, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
5: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrenclant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agost, per dir d'una manera. Després de la Fira Agost vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
6: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix a l'epicentre també, no? En l'època de l'efervescència turística, al final a Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
5: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris i la Fira Gossa s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes, els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Gossa sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Gossa, la cursa de les saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
6: Mm-hmm. I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són els productes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
5: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
3: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Firagost a Valls, cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rossiquer des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres del Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna. Té fases igual que la nostra lluna. A vegades veu tota rodona i petita, i a vegades veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant. Abans que es conegués amb detall, es pensava que Venus podria ser un planeta bessó de la Terra, ja que els dos tenen més o menys la mateixa mida, la mateixa massa, i per tant semblava que no podia ser massa diferent del nostre planeta, de la Terra. Ara bé, quan ens hi vam acostar, ja vam veure que Venus estava recobert de núvols. Des de l'espai mai es veu la seva superfície, només es veuen núvols. La primera nau que va entrar en aquesta atmosfera amb la intenció d'aterrar a la seva superfície va començar a baixar, però no va arribar al Terra, ja que va explotar abans d'arribar-hi. La pressió atmosfèrica era tan forta que l'estructura de la nau no ho va suportar i va implosionar, va quedar totalment esclafada. A partir d'aleshores, les naus que s'han enviat s'han hagut de reforçar molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Let's go. I love Barcelona, perquè me la bossa em sona. I love Poblenou, full of people I don't know. I buy houses by the sea, or the land of Gaudí. I don't understand

0: Impactants com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia de nou,
0: home,
1: Núria,
0: veient,
1: què tal?
0: Bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè vaja...
1: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'ha sortit una mica cara.
0: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
1: Sí, res, per un vermutillo.
0: Patatetes, olivetes, sí. ni tan sols escopinyes, que és el més car. No,
1: imagina't.
0: Bàsic, i t'has gastat 54 euros.
1: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
0: I crema solar, això sí, crema solar, perquè sí. Clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis,
1: sí.
0: Diguem.
1: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno,
0: teniu
1: ja
0: tapat?
1: La tindrem aquí.
0: Teniu tapat per aquí o què?
1: Bueno, una miqueta.
0: Sí?
1: Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
0: Sí, fa el calor, suposo, no?
1: Sí, això, la calor ens acompanya tot arreu on anem.
0: Molt bé. Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre cosetes i puja moltíssim el tiquet.
1: Sí, ens deixem un ronyó.
0: Els preus, que no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
1: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
0: sí.
1: I precisament ella ens explica, a part d'una mica d'actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
2: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Maria.
2: Com esteu? Bé, aquí, des del Camí de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer allà la primera parada i avui ja estem Camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
1: Van avançant.
2: I bé, ara encara ens queden uns... Han sortit a 7:45 del matí i encara ens queda...
1: Déu-n'hi-do.
2: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent. De moment anem bastant bé. La pregunta del dia. Si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop. A la Gallera bastant ridícul.
1: Mare meva.
2: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahí vam pagar la novetada.
1: Déu-n'hi-do.
2: Apa, que tingueu bon dia.
0: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que, clar, si estàs en zona Camino, suposo
1: clar,
0: que...
1: Clar, es deuen aprofitar, suposo. Sí.
0: Jo crec que sí, Camino, estiu, ja
1: sí.
0: Està. I clar, si
1: doncs...
0: vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
1: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
0: Clar,
1: és un
0: que
1: cop,
0: sí.
1: No, diguem, una vez al año no hace daño.
0: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
1: Sí. Llavors, Núria, també tenim oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
3: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre. Per això, o sigui, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies a casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparat amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
1: Totalment.
0: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, a zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles, però la veritat que pels autòctons fa... I pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis a fora i et pugin els preus per la cara.
1: No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
0: Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
1: Sí, és molt possible. Sí.
0: Llàstima.
1: També tenim un oient, la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana, potser no tan centrat en l'estiu, però anem a escoltar-la també.
4: Hola, bon dia. sobre els preus de l'estiu. No necessàriament hem d'arribar a l'estiu, que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
1: Bueno, ja veiem.
0: Ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu raó, és que teniu raó. I a més, atenció, les grans superfícies, els súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions que al final fan gastar més del que hauria de ser. O preus que es vesteixen de promoció, de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són
1: ben bé.
0: Molt bé.
1: Sí, però jo crec que això ens hem trobat tots alguna vegada.
0: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient, perquè si no passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
1: Sí, i tampoc volem això.
0: Tampoc.
1: Tenim prou coses a fer. Sí.
0: Molt bé. Alguna altra aportació?
1: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria? D'ahir?
0: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna cosa, no?
1: Sí, una mica curiós, no sé, a veure.
0: Aquest és nou d'ara d'ahir. A veure
1: sí,
0: què diu el Ramon.
1: A veure què diu.
5: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandrí, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu per els preus de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser diria ser hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa, sigui dit, siau, salut i revolució!
0: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon. Però...
1: Jo també, me l'imagino amb el bastó.
0: Sí, però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
1: Doncs no ho tinc ni idea. La veritat és que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és d'aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
0: No sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
1: A mi també. Ramon, a mi també em resulta familiar.
0: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
1: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuen enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
0: Molt bé, doncs això ho desvelarem, vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que han elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou dissenys dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
6: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
7: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. i els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
8: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no? En canvi, el dels ocells pues, em mola un munt. La veritat és que per darrere hi ha gent com edificis i tal. Està bastant guai, sí, canvia bastant. Dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal. Així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental. No sé per què em recorda com si fossin uns bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
9: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
10: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges. En altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
6: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes, cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pelarroques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
11: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
6: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
11: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
6: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
11: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
6: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
12: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum, vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podrem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no? El que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis de l'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
6: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny i ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
13: En la part accessible, havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar tàctil, uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
6: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
14: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge a tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí, busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no? Que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això, urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra. En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, perdoneu, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I de fet en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
15: Bon dia,
14: estàs
15: Núria.
14: Estàs en un terrat?
15: Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades, que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
14: Ai, no. Ai,
15: veus?
14: No.
15: És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. Jo, és a dir, penso, si li preguntéssim als oients...
14: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
15: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia. Per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així, és a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
16: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
15: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
16: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia i també les cobertes són zones que tenim que mantindre's i llavors el trànsit de manteniment que aquesta pintura tinga una bona durada.
15: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient això?
14: Bé, ho estic veient i escolta, no sé si una pregunta seria és que sí. Clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat i això la pintura no ho arregla, no?
16: Els aires condicionats és no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Okay. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
15: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caça amb bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
16: Aquesta és una molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació, o sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavoreix la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
15: Uh-huh. Amb tot això, i ho estic escoltant a casa i diré, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
16: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció segurament en les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarem l'ambient interior.
14: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
16: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavorís els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial, llavors amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
14: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
16: També és molt bona opció.
14: El
16: jardí
14: és una...
16: són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció també.
15: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blancs, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
16: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula, i quan viatgem pel nord d'Europa pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar, llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
15: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
16: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no?, i l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
15: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
16: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre i en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
15: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
16: Moltes gràcies.
14: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Moltíssimes gràcies, company.
15: Fins demà.
14: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
17: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar, i tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via, i a més tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsis vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist, comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs a principi van negar que es tractava d'un eclipsi, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del Sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsis, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que és la Basílica Franciscana de Florencia, de Firenze. Allà es representa en una esquina, es representen dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònom, i la part més interessant és que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La

0: especialment destacada.
1: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma, i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les lotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau, i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
0: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
1: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol, i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va pintar, va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer, i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula, i aquest burro està menjant periòdics, i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un sol que està amagat per una lluna que alhora és una moneda d'un dòlar americà. Llavors, la crítica està claríssima. L'obra es va realitzar just abans que Adolf Hitler va ser nombrat canciller precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
0: I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
1: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por, que provoca sentiment forts.
0: Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
4: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust

0: seure a llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
1: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
0: Joan Maria, molta gent diu, jo no tinc jardí. Això és una limitació?
2: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora. De la manera que tu no perds espai, i de cop guanyes amb bonic, amb presència i amb companyia.
0: I per on hauríem de començar, si volem donar vida a un balcó?
2: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentem que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que som d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o al nostre centre de jardineria, simplement preguntem, vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui la planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, la que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
0: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
2: Prova i error. De provar una planta i dir, ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs, que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arco perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que poden tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-nos-hi una planta que tiren espai que tiri cap dalt, o si són plantes trepadores enfiladisses, doncs donar-los-hi una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
0: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
2: Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, amb tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que dius, són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta de fabra, una planta romanís, i que tu surts i dius, escolta'm, avui farem venir amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la venta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca de l'alfàbrega, i és una meravella.
0: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
2: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora, i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades posar-hi plantes més altes i més grans, i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat, i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
0: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites?
2: No, només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar amb plantes petites i que també quedi bonic.
0: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
2: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
0: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia, però sí,
4: sí, ja,
3: que...
4: ja l'he vist.
3: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tota una festa.
4: És molt important.
3: Què ens expliques del Firagost, que no hàgim
4: doncs
3: explicat?
4: Doncs bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut per centre històric, i jo he fet la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enéas, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
5: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa, veient tots els cartells, no tots perquè no els hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
4: I jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc., doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs l'evolució que han tingut.
3: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes, perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No, no és de salt, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, és d'arrossegar sacs d'avellanes.
4: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però a la catalana.
3: Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
4: Exacte.
3: Molt bé. Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
4: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amb So de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar com estem sentint ara. La seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
3: Sí, sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb So de cobla a Palamós, avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
4: Tanquem amb una miqueta de música amb ritme. És musiqueta batxatita, és festa caribenya.
3: Molt bé.
4: I és al poble espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. En aquest cas, i nosaltres destaquem doncs això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe amb peces de salsa, bachata i ritme d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
3: Molt bé, el poble espanyol, perfecte, una agenda ben variadeta. Lídia, moltíssimes gràcies.
4: Ale, adéu, fins demà.
3: Fins demà, fins demà.
6: Potser que no és el lloc indicat.

0: Home, si vas al súper i al final, no, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat. Bueno, ja compensa una miqueta. Aina, no sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
1: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
0: Bueno, hi havia aquella famosa trobades en un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí. Era l'hora de, sí, l'hora de conèixer,
0: ostres,
2: gent, l'hora de lligar.
0: Sí. Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
1: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom sí. va embogir, eh?
0: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no
1: sí,
0: hi ha quedades
1: sembla...
0: per xarxes.
1: Sí, sembla que ja està.
0: Ja està passat. Doncs vinga, sí. Alguna aportació més als nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
1: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
0: No, és que ho crec, és que segur.
1: Sí, sí, 100%, ho podem assegurar.
0: Aina, no tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs, no, valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons, per explicar quin és el tema de demà.
1: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts i res, i aquí estarem.
0: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre? Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
3: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'espai de la ciència.

0: 9:34, avui a l'Espai de la Ciència parlarem, us ho dèiem fa un moment, amb la Roser Bastida, i ho farem per parlar, per conèixer la missió Hypatia 3. Us explico com s'escriu. És una H, una I, Y, Hypatia 3. Què vol dir això? Va, és una missió del projecte Hypatia Mars, que és una organització dirigida per dones dedicada a promoure la investigació espacial i la divulgació científica amb un clau objectiu: destacar el talent femení i inspirar les futures generacions. I la Roser, doncs, forma part de l'equip d'Hypatia 3 i, per altra banda, també us he de dir que és farmacèutica, està especialitzada en comunicació científica. Actualment treballa com a tècnica de comunicació a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està fent un doctorat en aquests moments en comunicació i disseny a la Universitat Central de Catalunya. Molt bon dia, Roser.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: No sé si alguna cosa corregida, el que he explicat, més o menys seria això.
1: Que ja m'he doctorat.
0: No, és el que anava a dir, que jo pensava... Compte, aquí estem dient que està fent un doctorat, però és que ja és doctora.
1: Sí, des de fa un mes.
0: Molt bé, ha anat bé, no?
1: Sí, fantàstic, molt bé, no? M'he tret un pes de sobre.
0: Bueno, un pes de sobre, però també has guanyat un bon pes, no?
1: Tant i tant.
0: Amb el bon sentit de la paraula. Doncs va, que avui parlarem de mar, i fins i tot, sabeu que us dic, que fins i tot parlarem de poesia, poesia a Mart. I algú pensarà, però què estan dient aquesta gent? Doncs, escolta'm, si vols, anem a pams, Roser. Explica una mica millor, jo ho he fet el més resumit possible, què és això de Hypatia Mars, aquesta organització fantàstica liderada per dones, que al final sí, impulsa la recerca espacial, però també altres coses.
1: Sí, doncs com dius, Hypatia sí. És una associació de dones que fem recerca espacial a partir de fer missions espacials anàlogues, que vol dir que és com si fossin missions espacials,
0: correcte,
1: però són aquí a la Terra, en llocs remots que d'alguna manera s'assemblen a com seria ser a un altre planeta, per com és geogràficament el lloc, etc., no? Perquè estan molt aïllats. Uh-huh. Llavors aquesta associació ja ha fet dues missions anteriorment i ara estem preparant la tercera, que té la diferència respecte a les altres dues, que les altres dues van ser al desert de Utah.
0: Ah, carai.
1: I ara aquesta tercera serà en una illa a l'Àrtic canadenc.
0: A l'Àrtic, encara més difícil. Poses exacte, més difícil,
1: es complica,
0: no?
1: Una miqueta.
0: Però això per què? Perquè la geografia és més extrema, perquè s'aproxima, no sé si per temes de temperatures, per temes de dificultats, etc., s'aproxima al que podríem pensar que es deu viure a mar.
1: Exacte, sí, és apropar-nos-hi un pas més, perquè ara les temperatures seran més fredes, per tant més semblant, perquè mar hi fa més fred, i també perquè hi ha unes condicions d'aïllament encara més extremes del que ho era el desert de Utah. Uh-huh. El desert de Utah estava a 4 hores en cotxe de la població més propera.
0: Exacte.
1: I ara estem a 4 hores en avió,
0: de
1: la població més propera.
0: Sí.
1: Que, clar, si, per exemple, fa mal temps, l'avió no pot volar, llavors estem allà, doncs... Això, amb unes condicions més complexes i l'objectiu és assemblar-nos al màxim possible a les condicions de mar.
0: Molt bé. Tot i que al final és com dir, no, ens n'anem a un laboratori que intenta emular doncs, aquelles circumstàncies, aquell ambient, aquell... Val. Tot i així, la il·lusió, els nervis i pel fet de dir és una aventura al final, no? I són, no, també?
1: Totalment, clar. Nosaltres estarem pensant-nos que estem a Mart, perquè si no això no funcionarà.
0: T'ho has de creure.
1: Nosaltres ens ho hem de creure. Llavors, estarem tancades en un espai molt petit, cada cop que vulguem sortir fora no podrem, o sigui, hi haurà uns moments concrets que són els moments de sortides extravehiculars, que vol dir sortir de la base, i llavors ens hem de vestir com si realment fóssim a Mart, hem de portar una motxilla que pesa el que pesaria si fos una motxilla d'oxigen, més els filtres, etc. Hem de replicar els protocols que faríem si realment fóssim en un altre planeta. Per això, per provar tecnologies, protocols i també com ens sentim i quins reptes hi ha a nivell personal, no, pel fet també d'estar tan aïllades i estar en aquestes condicions.
0: Escolta'm, i patir a Mars al final mira cap a l'espai com a escenari per imaginar futures missions i també doncs, com a plataforma per transformar la societat. Això m'agrada, no? I vosaltres dieu que al final l'associació és científica, sobretot, no? Però que té una reivindicació simbòlica importantíssima, com és obrir l'espai a les dones, donant-los lloc, donant-los doncs, el protagonisme que es mereix tot plegat. La veu, el coneixement, la recerca, l'exploració, l'univers. I en aquesta darrera missió doncs, dels Estats Units vèiem que hi havia una dona. Això no, això hauria de ser el més normal, no? Vull dir, però que fins ara tot plegat ha costat molt. Uh-huh. I mira que, això ho saps tu millor que jo, mira que la primera missió de l'Apolo... evidentment sense la feina de les matemàtiques no hagués estat possible.
1: Mm-hmm. Sí, per això també el nom de l'associació Hipàtia, que Hipàtia va ser una matemàtica molt important en la història, no? I llavors mm-hmm. doncs, per voler-li fer homenatge de que les dones hi han sigut, però potser no se les ha vist tant.
0: Que no han deixat de ser-hi mai.
1: Exacte.
0: No? Una mica seria mm-hmm. això. I, per cert, abans jo explicava... Sí, perquè també parlarem de poesia mar. Mm-hmm. I a veure, hem de dir que a banda de farmacèutica, de periodista, d'investigadora, ets artista també.
1: Bueno, sí, m'agrada molt escriure poesia. Sí, i aquí ens havíem de presentar amb un projecte per aplicar. Mm. Llavors el meu projecte era poètic i la meva idea és, quan estigui allà... Clar, o sigui, cadascú té un rol. Llavors tu aplicaves en un d'aquests rols i un d'aquests rols era el d'artista en residència. Jo vaig aplicar per aquí. I llavors sí, m'agradaria fer, a veure què surt, però un poemari on els protagonistes fossin uns animals que se'n van a Mar.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a veure què...
0: I a partir d'aquí, home, també contribueixes una mica a donar-li ambient a la cosa, perquè les teves companyes, d'alguna manera, jo crec que acabaran participant una mica, no? O sent les primeres lectores seran elles, o què?
1: Sí, a veure, segur, perquè segur que voldré compartir les coses que van sortint i segur que en les converses també sortiran idees. Uh-huh. Sí, i ja estic pensant a veure una mica com ho faré i a veure també què tal escriure en un ambient així tan diferent, no? Perquè...
0: I tan diferent.
1: També això, com és un espai tan petit i som 7 persones compartint lloc, no? Normalment uh-huh. per escriure doncs necessites silenci, necessites una tranquil·litat que no sé si tindré, però bueno, a veure què surt.
0: Molt bé. Escolta, en algunes notes de premsa vosaltres expliqueu que a banda doncs d'impulsar el talent femení, etc., és despertar també les vocacions STEAM, que dieu. Uh-huh. Explica'ns una mica el què, perquè al final quan s'inverteix, per una banda amb calés, qui ho ha de fer-ho, i per una altra vosaltres invertiu amb el vostre temps i amb el vostre talent. Al final és sí o sí s'ha d'arribar a l'excel·lència, perquè si ens quedem a mitges ja no, i això ja no funciona. Explica'ns una mica això de despertar vocacions, STEAM. El concepte.
1: Clar, això que dèiem, no? Les meves companyes, moltes són enginyeres, carreres aeronàutiques, etc. No? I quan a vegades en entrevistes els hi pregunten qui eren les vostres referents, doncs hi ha així una mica de silenci, no? Perquè és veritat que no hi ha gaires dones que hagin fet aquest camí. Llavors, doncs un dels objectius d'Hipàtia és que nosaltres existim i que, per tant, doncs ja pugui ser una imatge on emmirallar-se per les nenes, sobretot, i pensar que això també pot anar per elles, no? Que si els interessa aquest camp, que és un canvi possible. I això, i sobretot en els camps més matemàtics, d'enginyeria, doncs encara hi ha molt camí a recórrer. En els camps més biomèdics sí que hi ha més dones. Jo que vaig fer farmàcia, la veritat és que érem la majoria dones. Però és veritat que els camins que vas triant no són els mateixos els homes que les dones, no? Perquè després, quan mires en les farmacèutiques, etc., no? Com els llocs de més poder sempre són dels homes.
0: És així, que precisament jo m'estava mirant una mica l'equip i sí que és veritat que tens enginyeres com a oficial executiva, tens especialistes doncs, en missions, biòlegues, científiques d'altres tipus, en el teu cas periodista, però també farmacèutica, clar, això que dèiem.
1: Sí,
0: no?
1: Jo, de fet, vaig fer un màster en comunicació, però no sóc periodista, però el meu rol, també, com això que dèiem, no? quan vaig aplicar, el rol era d'artista en residència i també el de periodista.
0: Per tant, hauràs d'escriure, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, la crònica diària de la missió.
1: Sí, aquesta és una de les més tasques.
0: I això es traduirà en explicar-ho cada dia a través d'un mitjà de comunicació, o després es traduirà, doncs, no em facis dir, amb un article, un macroarticle, seria això, amb un llibre o el que sigui, ho tens pensat?
1: Hi ha un blog al web que allà a les altres missions també s'anava fent així. Clar, no tenim internet tot el dia, només hi ha una hora de finestra amb internet, i durant aquesta hora doncs una de les feines que faré serà precisament penjar aquesta crònica del dia a aquest blog perquè tothom pugui anar seguint el que ens va passant.
0: Dona, ja et dic ara que estarem a la guaita. Hi ha unes àrees de recerca que són els punts de paller, és el més important, perquè al final durant aquesta missió la Hipatia 3 el que es mira és de començar a obrir camí, digue-li d'aquesta manera també, en quant a recerca multidisciplinària per donar suport a la futura exploració humana a Mart. Al final, totes les dades, totes les vostres conclusions sumen pels que algun dia creuen que podrem, com a humanitat, trepitjar Mart, no? Hi ha, per una banda, la biologia, que és la recerca de ciències microbianes, vegetals, animals. Suposo que no és només comprendre la vida, sinó que, a més, és dir com a través de la biologia, dic jo, Roser, com podem ser autosuficients en un lloc tan inhòspit i tan difícil com Mart, en aquest cas, on estareu vosaltres, a l'Antàrtida.
1: Sí, sobretot la biòloga que ve en aquesta missió es centrarà en temes de dieta. Mira a veure com la dieta, una dieta més o menys restrictiva, ens afecta a nivell fisiològic, no? A nivell del funcionament del nostre cos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, si compararem, durant uns dies tindrem una dieta, durant uns altres dies en tindrem una altra, llavors mirarem. A veure, per tal d'optimitzar, com que en un ambient així, doncs els recursos que tenim són molt limitats, doncs mira a veure amb què ja és suficient, no? Amb quina dieta de mínims ja estem suficientment bé.
0: Home, ja posats en aquest punt que dèiem de la biologia, també et pregunto, tu creus que algun dia arribarem a cultivar cols i naps i cebes a Mart?
1: Sí, jo crec que això no és el més complicat.
0: No, no, el problema no seria aquest, no? Perquè això al final amb una bombolla, no?
1: Sí,
0: el podem crear.
1: Sí.
0: Molt bé. Després ja el tema dels factors humans, estudis centrats en els reptes físics, psicològics, socials de la vida humana en entorns precisament aïllats. Hem vist l'espècie humana haver de superar reptes molt, molt bèsties en moments no només d'aïllament, sinó molt extrems, no em facis dir guerres, segrets, en presons, etcètera, etcètera, no? Al final és una mica això, dir com ens comportem psicològicament els humans en un lloc que, en aquest cas, val, d'acord, és un experiment, però a Mart, en un futur, qualsevol no agafa i diu m'he cansat de vosaltres, agafo l'autobús i me'n vaig. No.
1: Total, sí, un dels objectius també d'Hipatia és transmetre que no... És que just ho deia un dia que vaig venir precisament a aquesta ràdio, també ho comentàvem, que la idea també és explicar que la Terra és el nostre lloc i que no podem anar pensant, bueno, doncs espatllem la Terra, ens anem a un altre planeta, comencem i vull dir, allà estaríem molt incòmodes, i precisament també és una de les coses que volem veure, que estarem pues estressades i que passarem moments complicats segur perquè estarem tancades, perquè cada cop que vulguem sortir haurem d'anar vestides amb el tratge d'astronautes, perquè tot és complicat, no és obrir la porta, sortir i anar a prendre el sol, no? Vull dir que sí, que això és un dels objectius també d'Hipatia, i per tant mirar com reacciona el nostre cos a totes aquestes condicions tan limitants també és una de les línies de recerca.
0: Molt bé, després ja el tema de l'enginyeria, que n'hem parlat una mica, però que al final estem parlant de tecnologia, no? I temes també molt informàtics, però també altres tipus de mecanismes i...
1: Sí, sobretot estic pensant en dos projectes. Clar, cadascú té els seus projectes i aniran sortint de nous i s'aniran remodelant perquè encara falta un any per marxar. S'aniran polint, però de moment hi ha dues línies en ment. Una seria mirar d'optimitzar que l'habitatge on estarem que no tingui pèrdues de calor, etc. Llavors hi haurà un sistema de drons que analitzaran aquesta manera de, o sigui, de quina manera l'habitatge es pot optimitzar també perquè no perdi energia. I de l'altra també amb un sistema de satèl·lits mirar com la Terra, com el Terra es mou microscòpicament, perquè això sobretot en entorns molt extrems pot ser, per exemple, aquí que hi ha molt tema de gel, etc., no? que hi haurà, això provocarà una inestabilitat en la Terra que pot afectar, i això també passaria a Mart, no? De cara a les construccions, on moviments mil·limètrics ja poden causar grans conseqüències.
0: Sí, sí, doncs molt interessant també, no?, el mirar d'investigar en aquesta direcció.
1: Sí.
0: I després hi ha un tema que és jo crec que és molt, molt important, evidentment, i potser cada cop més, les relacions internacionals. Al final és a fomentar la cooperació entre diferents cultures, diferents països, amb les guerres que tenim i amb tots els aldarulls que estem veient, al final hi ha una cosa que ens pot unir a totes i a tots, a tot el planeta, que és, respecte al planeta, el nostre planeta és la nostra llar, i després el que si hem de conquerir l'espai ho hem de fer-ho tots a una, o això serà impossible, no?
1: Sí, totalment, com la voluntat de l'associació és la de fomentar les col·laboracions al màxim que es pugui per anar treballant tot, i en realitat la recerca, no, global en tots els àmbits ha de ser una mica així, anar construint conjuntament, perquè així s'avançarà molt més i més ràpid.
0: I el darrer pal de paller, que n'hi ha d'altres, però els principals és el que hem anomenat, és això que dèiem de la comunicació, de la divulgació, perquè no és només anar-ho explicant als que us estarem una mica seguint, no?, sinó que jo crec que el més important és el que donareu a les generacions que s'estan formant, no? Una mica, i sobretot a les nenes, a les nenes i a les joves que creuen que la carrera espacial, en aquest cas, també és cosa de dones.
1: Sí, l'associació està molt compromesa també en a fer xerrades a escoles, etcètera, no? Perquè també pensem que és molt important, i també explicar la recerca espacial, perquè sembla que sigui una cosa molt llunyana, no? Jo que no vinc d'aquest món també estic aprenent moltes coses, perquè jo veia una cosa com molt aliena, no? I això, doncs, tenir persones normals que poden parlar d'això, doncs crec que és molt important.
0: Molt bé, molt bé. Hi ha alguna coseta per anar acabant que també, home, a títol de xafarderia que voldríem saber? A veure, en primer lloc, bueno, ja no és xafarderia, és informació. En primer lloc, quants dies hi estareu, allò que dius, a dins?
1: 15 dies.
0: 15 dies.
1: Sí.
0: I heu d'anar-hi com a mínim, dos dies abans ja esteu per aquella regió, no?
1: Clar, per arribar-hi són 4 o 5 vols, l'últim no és un vol comercial, que clar, i dependrà molt del temps que faci. Llavors sí que ens han dit que ens bloquegem un mes, que encara no sabem quin serà, però serà l'estiu del 27, i llavors en funció de les condicions meteorològiques òptimes, doncs suposo que s'avançarà una mica, es retrasarà una mica, i el mateix amb la tornada, són 15 dies, però si el dia 15 no podem volar perquè fa mal temps, doncs ens hi haurem de quedar una mica més.
0: Entenem que estareu sota l'aixopluc no només científic, sinó que, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, semimilitar, no sé, o què us han dit. Qui organitza darrere de tot plegat?
1: Sí, no...
0: Clar, qui hi ha darrere, no?
1: Hi ha la Mars Foundation, que és una fundació que fa recerca sobretot en temes de Mart i que té diverses bases anàlogues pel món. Llavors, ells són els que faciliten tot el viatge i que allà, un cop allà hi hagi menjar, etc. No?
0: Però clar, ja deia el tema defensa, volia dir, no sé si militar o policial, però que algú haurà també donant seguretat, no? Suposo,
1: esperem.
0: No sé. Fas una cara com dient, no ho sé, jo aquí sí que ja no arribo.
1: Espero que no ens vinguin a atacar, no sé.
0: Molt bé, molt bé. I va, tipus de xafarderia, coneixes el pressupost d'aquest projecte?
1: Sí, són bastants diners, són uns 20.000 euros per persona. I llavors ara estem en la fase d'intentar buscar col·laboracions perquè ens ajudin a finançar-ho.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta'm, serà molt xulo, i insisteixo, amb el tema de la poesia, no és que em sorprengués, no?, quan ho vaig saber, però sí que vaig dir, hosti, que maco que aportar això, no?, al final la ciència, què és sense l'art, i l'art què seria si no té una mica també de fonament científic? No sé si mirar-ho des d'aquesta perspectiva, no? Al final, què ens fa més humans? Et pregunto, ara directament, Roser, la ciència o l'art?
1: Algú deia com que l'art, pel fet de ser una cosa accessòria, no, que no ens ajuda en realitat, no ens ajuda, però a nivell com espiritual, diguéssim, no? El ser una cosa que podríem viure sense ella, d'alguna manera, i entre cometes, fa que sigui molt humà, perquè, perquè els animals no fan coses que no tinguin una finalitat directa. I que... I potser la ciència està més enfocada a la productivitat que no pas l'art, no? Llavors, potser l'art ens fa més humans, no ho sé.
0: Potser l'art. Mira, ara has tirat més cap a la banda art, Roser art, que no pas Roser científica, eh? Home, jo recordo a l'Einstein, bueno, ja ho deu saber-ho, no? Un periodista que en un moment determinat li pregunta si estigués vostè, hagués d'anar a una illa deserta, només pogués triar un professional, qui s'enduria, no? S'enduria potser un científic de quin àmbit? I va dir, no m'enduria cap científic de cap àmbit, m'enduria una persona creativa, un artista. Per què? I diu, home, perquè de solucions científiques n'hi ha moltes, però el que segurament em donarà solucions a qualsevol problema que va més enllà de la ciència serà el creatiu, no? La creativa, no? En aquest cas. Una mica... allò de l'art, com d'important és i com...
1: Sí,
0: i com...
1: també ara ho veiem tot molt separat, però algun dia tot estava més junt, no?, el coneixement i les formes d'expressió eren
0: segur.
1: Tot
0: home, jo crec que la ciència pot explicar moltes coses de l'art, i que l'art pot envellir la ciència perquè encara sigui més fàcil, no?, d'arribar al
1: temps. Sí, al final tot és voler-nos apropar a conèixer el món i a intentar explicar-lo, i són diferents enfocs, però tot és una mateixa voluntat de conèixer on vivim i per què, i intentar entendre l'existència.
0: Escolta'm, per anar acabant ja, Roser, mira quina pregunta que et faig, però sàpigues llegir-la, sisplau. Jo ja ho sé que aquí no correu perill o que estareu... Home, més o menys, doncs, amb seguretat, no? Però què et fa por de tot plegat? I sàpigues llegir la pregunta. No estic parlant de seguretat, si jo ho sé que no us passarà res, ja ho sabem, això.
1: Clar, em fa por que és un entorn, és una situació que no he estat mai, per tant, no sé com reaccionaré, no sé com estaré tan aïllada i tan tancada, no sé com reaccionarà el meu cos, però sé que estaré molt ben acompanyada i que... I bueno, pateixo, però molt, molt, molt entre cometes, eh? Vull dir que també sé que ens prepararem molt i, per tant, que anirà tot amb molts coixinets, diguéssim.
0: Molt bé. I en un futur, què preveus? Perquè al final sou pioneres, en aquest cas, d'aquest experiment. Ja sabem que s'han fet altres coses similars, però sou pioneres. El futur de la Roser vestida... Ja ho sabem, que és doctora, el tema farmàcia, tema artístic, moltes coses, però què preveus? On et voldries veure més endavant, eh?
1: La veritat és que no ho sé, però bueno, a cada pas s'obren nous fronts i noves coses que em van interessant i bueno, no ho sé, i també em va bé no saber-ho perquè m'agrada que la vida em sorprengui.
0: T'agrada que la vida et sorprengui? És a dir, que no escrius en aquest llibre de la vida, no hi ha una plana d'un capítol de futur. Està en blanc.
1: Està, no?, una mica en blanc, sí.
0: Està una mica en blanc.
1: Hi ha coses que sé que no passaran,
0: molt
1: però...
0: Molt bé. Bueno. Molt bé, doncs, de Gavà a Mart, ho podríem dir d'aquesta manera, bueno, no, perquè ens entenguem, no?
1: De Gavà a Mart, vinga, de Gavà a l'Àrtic, primer.
0: De Gavà a l'Àrtic, i ja de pas, doncs, també a Mart. Escolta'm una cosa, estem molt agraïts que hagis invertit el teu temps amb nosaltres i que t'hagis explicat també i que generis aquest esperit d'aventura i aquestes ganes de saber més. Jo, home, no podria dir que jo tinc més ganes que tu de que te'n vagis cap allà, però és que ja tinc ganes de que te'n vagis i que puguem explicar coses i jo què sé, si potser ens enviaràs un dia una fotografia o alguna cosa o en tornarem a parlar quan...
1: Clar, la tornada,
0: que sí?
1: A la tornada torno.
0: I per tant ens has generat il·lusió, t'ho he de dir, i crec que és molt important, no només per un tema científic, és un tema que va més enllà del coneixement humà, però també de l'ètica i de la salut mental, d'entendre com d'importants són les científiques i les dones i com ho seran en un futur per la cursa, digue-li així, espacial, que cada cop veiem que serà més important. Mm-hmm. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort.
1: Per convidar-me.
0: Faltaria més. Bona poesia i bon viatge.
1: Gràcies.
0: I recorda allò de que bon viatge per les guerreres, que el seu poble són fidels.
1: Ah, mira, no sabia.
0: D'acord?
1: Això.
0: Va, viatge i taca,
1: Molt bé,
0: Que vagi molt bé, Roser. Adéu, Roser Bastida, gràcies.
1: Adéu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
3: L'espai de l'home curiós.

0: 14 minuts pràcticament passen de les 10 del matí, és dimarts i per tant el que pertoca ara són les curiositats que tenen nom i cognom. Ja el coneixeu, és l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Ho dèiem, ha refrescat una miqueta, oi, tampoc
1: sí,
0: massa.
1: S'agraeix tu.
0: Tampoc massa.
1: No,
0: i ara no tirarem
1: posar,
0: coets, eh?
1: No tirem... de posar aquí una jaqueta.
0: No n'hi ha per tirar coets, però vaja.
1: Ha baixat una miqueta, escolta, ja s'agraeix.
0: Sí, s'agraeix, a la seva manera, doncs, escolta'm. Sigui com sigui, Ireneu, jo deia, té nom i cognom, faltaria
1: sí,
0: més,
1: no.
0: I en té més d'un de cognom.
1: Buah, l'Ireneu. Fins a 8, mira, si busco, 8 en tinc i tot.
0: No, per això et dic que...
1: bueno, tothom en té, també.
0: Quasi...
1: Un dia sí. He d'explicar com es troba això dels 8 cognoms de cadascú,
0: sí,
1: i tot això,
0: sí.
1: Perquè té la seva sistemàtica.
0: Jo crec que ens provaria a totes i a tots que un dia ho expliquessis, no sé si en forma de curiositat o el que sigui, però,
1: sí, no,
0: però jo crec que seria molt maco.
1: Posant-me jo d'exemple?
0: Sí, puc, sí,
1: així,
0: sí.
1: Això ho puc fer.
0: Doncs
1: un dia ho fem.
0: Doncs planteja tu, que crec que a la nostra audiència li agradarà molt.
1: Sí, perquè
0: no,
1: és una forma relativament senzilla, però que és allò de dir, no? Els 8 cognoms
0: sí.
1: Catalans, els 8
0: sí.
1: Cognoms de bascos, no? Allò que deia.
0: Correcte.
1: Doncs tothom en té.
0: Sí, sí.
1: Tranquil, que tothom en té.
0: Com d'important és allò que dèiem, ho explicàvem a l'entrevista que hem tingut fa un moment, conèixer els nostres orígens, que és el que
1: sí.
0: Va passar per entendre no tan sols d'on venim, sinó cap on anem.
1: Sí, no, clar.
0: Bé, I què som ara mateix, Molt bé, escolta, que deia, sí, home, l'Ireneu Castillo, conegut arreu del Principat, l'home curiós, però que, a més, és l'amo i senyor, perquè és el creador del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, amb unes xifres espaterrants de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries després de 20 anys de recorregut. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: 21. Tu em poses 20,
0: sí,
1: però
0: no,
1: ja més de 20 anys.
0: Home, clar, ja estem consumint el 21.
1: Ja estem, sí, ara anem ja cap al 22.
0: Sí, sí, sí. Imagina't.
1: No,
0: molt bé, molt bé. Escolta'm, Ireneu, sigui com sigui, la curiositat d'avui, deixo anar el títol...
1: Sí, i comencem.
0: I tu, això, ens ajudes a digerir-lo.
1: Té tela,
0: Fixeu-se, això diu així. L'embassament de Mediano o el salvatge desallotjament d'un poble que no volia morir. Història, per tant, dramàtica, que té a veure amb l'aigua i
1: sí.
0: La neu.
1: Sí, sí, sí. Ara que dèiem de les pluges i tot això.
0: El desallotjament d'un poble, clar, que es va resistir, però davant d'un embassament, al final bueno, sempre guanya
1: sí,
0: el mateix.
1: Hi ha formes i formes.
0: Sí,
1: i aquí
0: segur.
1: Ja veureu que aquest és d'aquelles històries que dius, Déu-n'hi-do.
0: El Mediano.
1: El Mediano, sí, senyor.
0: T'escoltem.
1: Doncs bueno, a veure. Mira, avui que estàvem parlant això de la pluja i tot això, tot i agradar-me a mi... Els...
0: Aquesta cortineta,
1: sí,
0: aquesta dutxa que ha caigut.
1: Sí, no, bueno, escolta, però ja va bé, tu, per fer una ruixadeta. Que està molt bé que caiguin sis mesos continus, però tampoc no és qüestió que després estigui 6 mesos també sense caure res.
0: Està claríssim.
1: Sí, una mica això. Doncs el que diem, a mi, tot i agradar-me els paisatges verds i boscosos i tot això, i potser just per això, o sigui, els paisatges àrids i semidesèrtics m'han cridat sempre l'atenció. El fet de tenir personalment família a Bujaraloz, que potser heu passat
0: sí.
1: Per allà per l'autopista, anant cap a la Saragossa i a Los Monegres.
0: Això és un clàssic
1: sí, sí.
0: D'aquelles bueno, contrades.
1: Doncs tinc allà família. Doncs el fet de tenir allà la part de la família i saber que aquell erm, clar, com el palmell de la mà, doncs havia estat fa segles un tancat bosc de sabines arrasat per la mà de l'home, doncs no feia més que despertar la meva curiositat per la possibilitat de revertir aquell desert en bosc una altra vegada. I quasi estan en camí perquè amb tots els panissars que tenen per allà i tot el rec que han posat i tal i això, doncs està revertint per totes bandes, el que passa que no per on Déu volia, però bueno. Tanmateix, en aquella terra, si alguna cosa faltava, era aigua. I, de fet, encara me'n recordo de les grans tines de fang que ocupaven l'entrada de casa dels meus oncles, on emmagatzemaven l'aigua que se'ls portaven amb cisternes. Jo devia ser un marrec i me'n recordo. Doncs aquell paisatge no es va normalitzar fins al 1975, ojo, quan els van posar l'aigua corrent. Al 75 els van posar l'aigua corrent.
0: Al 75?
1: Al 75, que no estem dient que no, no, va no. ser... No, que, no, no. Però l'aigua no va sortir del no-res, i tan sols la construcció dels grans pantans del Pirineu van permetre portar l'aigua a aquella assedegada terra, no? Pantans que construïts a cop de mai durant el franquisme, doncs van arrasar amb gran quantitat de pobles, passant el galop sobre qualsevol dret o voluntat popular. I un d'aquests episodis, per ignominiós i indignant, doncs va ser el desallotjament del poble de Mediano, ubicat a escassa distància de la presa homònima, a la comarca del Sobrarbe, a Osca.
0: Molt bé.
1: O sigui, clar, van fer... A veure, tots els pantans van patir.
0: Lloc molt especial, eh?
1: Sí, sí, aquella
0: banda... Molt especial per moltes coses.
1: Aquella banda és molt curiosa. Sí, potser des d'aquí pots tenir una idea, però quan arribes allà, no sé... És el Pirineu, no? L'Alt Pirineu que diuen, però bueno, està bé. La conveniència o no de convertir en regadiu zones on els recursos hídrics són escassos, doncs és una polèmica que ha arribat a la societat fa tan sols pocs anys.
0: Una polèmica, per alguns una necessitat i per d'altres un només un repte.
1: Sí, però el fet de plantejar-t'ho, no, doncs és una cosa relativament nova, o sigui. Anteriorment, sobretot a finals del segle XIX i principis del XX, el debat es centrava en com fer-ho. I en cap cas per què fer-ho o les conseqüències de dur-lo a terme.
0: Clar, clar.
1: O sigui, deies, necessites aigua, s'ha de fer un pantano. Doncs sí, aquí no tenien cap problema. Dius, ni que s'emporti per davant el romà, ni que s'emporti prendre. O dit d'una altra manera, que els únics limitants eren els tècnics i els econòmics, desestimant-se per defecte qualsevol limitació moral i mediambiental que posés en perill els interessos dels possibles regants.
0: Clar.
1: I si això implicava l'aixecament de mastodòntiques preses, doncs es feia i punt, encara que això provoqués a la llarga greus problemes col·laterals, com hem vist molt això, amb els sediments que s'omplen i tal, això, el problema que
0: hi ha últim. És el que passava.
1: Bueno, no, de fet, passa ara. O sigui, que ja han acumulat tant de sediment que no, que resulta que estan reduïts. O sigui, tu veus un pantà i encara que estigui ple fins a dalt, doncs a lo millor possiblement només estigui d'aigua fins al 20%, al 30%, sí, sí. Però la resta són tots sediments.
0: Sediments.
1: Va, i no es treuen i això, i és un problema.
0: Quan diem sediments...
1: Perquè resulta que tenim les mateixes preses tenen menys aigua.
0: Sí.
1: I clar, i si a sobre augmentes el consum, doncs tens això.
0: Bé, molt bé.
1: Un d'aquests embassaments que havia de donar subministrament als canals d'Aragó i Catalunya, obtenint la seva aigua del riu Cinca, doncs era l'embassament de Mediano. És un d'aquests, és molt gran.
0: Sí, sí.
1: Un embassament que, si bé no afectava el poble de Mediano, del qual obté el nom, justament, doncs negaria una de les valls més maques i fèrtils del Prepirineu aragonès. O sigui,
0: sí, sí.
1: El que diem. No, clar, si ho converteixen en una vall, la converteixen en un embassament, doncs després doncs el perds. Clar, el bé general, els interessos de l'oligarquia agrícola que es beneficiaria del rec derivat i un territori en despoblació que encara es desplaçava a lloms de cavalls i mules, doncs van fer que el 1915 el rei Alfons XIII aprovés el projecte de pla de recs i amb ell l'aixecament de la presa. Estem dient del 1915.
0: Sí, sí.
1: O sigui, ja ha plogut una mica.
0: Bastant. Fins i tot allà.
1: Sí, sí.

0: va procedir a reprendre les obres de construcció de pantans, entre ells a Pantà de Mediano. No obstant això, doncs, el projecte inicial no submergia el poble, per la qual cosa una tensa negociació per les compensacions de l'expropiació, doncs, es va posar en marxa en aquell moment. Vale, doncs, Mediano, doncs, era un petit poble amb 14 cases de pagès, tampoc no era una gran població, no, però bueno, tenia la seva vida, corresponents a altres tantes famílies, i si bé hi va haver gent que aviat va abandonar el poble davant la manca de futur clar, estem parlant de mitjans dels 40, cosa així, doncs, pots imaginar. Doncs, les ridícules quantitats que s'oferien per les propietats i terres expropiades, es va aplicar una llei de 1879,
1: per la qual
0: rebrien el valor d'una propietat similar no pels danys ocasionats, de tal forma que els donaven quatre rals.
1: Ja.
0: Perquè és el que els tocava, l'un per l'altre.
1: Sí,
0: ja,
1: el
0: ja
1: que està. Fa la llei fa la trampa.
0: Exactament, ja que et van fer perquè no havia de donar calés.
1: Ja està.
0: Sí, va bé.
1: Sí.
0: Doncs bueno, va fer que bona part de la gent es negués a anar-se'n, provocant l'alentiment de les obres. Obres que, dutes a terme per Dragados i Construcciones, per 250 milions de pessetes...
1: Un històric.
0: Moment, i utilitzant gran quantitat de presos polítics republicans com a mà d'obra esclava, doncs, contràriament al que es podria pensar, van omplir de vida el poble amb els seus treballadors. O sigui, d'aquesta manera, Mediano va arribar a tenir uns 800 habitants i tota mena de serveis, des de bar, cinema, bai, carnisseries, perruqueries... Mira, ironies de la vida que han acabat, el que anava a matar el poble justament li estava donant la vida. O sigui, va ser en el moment de construir el que anava a carregar-se el poble, que resulta que tenia el poble més vida que havia tenint, o sigui, coses d'aquella rara.
1: Déu-n'hi-do. Clar, quan parlem de curiositats, diguéssim, geogràfiques, a mi m'agrada molt que la gent pugui, en el seu imaginari, retratar exactament què era allò, perquè no és el mateix parlar d'un lloc que d'un altre. Les circumstàncies geogràfiques marquen
0: fins i tot
1: la història, fins i tot la curiositat, l'argumentari que deixes anar a Ireneu. I ho dic perquè és molt important això, entendre exactament l'entorn i la geografia de la que estem parlant.
0: Sí, no, per això, que estem parlant allà d'un poblet allà perdut, un poblet, a veure.
1: Sí, sí, no sé com, en castellà diuen aldea, quan un poble és tan petitó...
0: Sí, no, però això no era una aldea, o sigui, era un poble petit, bàsicament.
1: Molt petit.
0: Podia tenir sobre uns 100 habitants, o coses així, podia tenir en aquell moment. Clar, després va multiplicar per 8 per tota la gent que va venir, però bueno.
1: Clar.
0: Cap al 1960, el projecte va observar la incorporació a la presa d'una central hidroelèctrica gestionada per Enel. Però els continus retards als tribunals pels recursos de la família resistents al desallotjament van arribar a exasperar els interessos de la hidroelèctrica i dels regants de la zona baixa d'Osca, que, hàbits del negoci fàcil en plena època desarrollista, que ja vam parlar d'això dels cotxes, dels Gràcies Manolo i els cotxes d'aquí, que anava sota mà i tot això, que ja això era història... No, estem parlant dels 60. Estem parlant del 60, eh?
1: Sí, sí, totalment.
0: Que recordem que això ve del 1915. Estem al 60,
1: sí, ja. Sí, imagina.
0: Doncs, bueno, tota aquesta gent va pressionar les autoritats franquistes perquè entrés d'una punyetera vegada en funcionament l'embassament. Mm-hmm. O sigui, clar, ja, jo, tants anys ja que estigués allò... No podia ser.
1: Aquí
0: no podia ser.
1: Es van rebel·lar.
0: Sí, es van rebel·lar, els de dalt, perquè els que volien fer el negoci, i en aquell moment, i no, la gent d'allà del poble, doncs, a base de traves legals i tot això, doncs no els hi deixaven.
1: Bueno, tanmateix, aquest llogaret, que dèiem abans, no em sortia la paraula, en castellà és el de llogaret, sí. Poble molt petitó, al final es converteix en una pedra a la sabata pels de dalt.
0: Sí, total.
1: Tan petit, però tan punyent.
0: No, clar, perquè clar. Estava impedint que aquell gran embassament funcionés. I clar, amb el negoci que havia darrere.
1: Imagina't.
0: Bueno, el corró estatal es va posar en marxa i es van començar a derruir les cases dels que havien venut. La diferència era que es feia a cop de dinamita. O sigui, no era allò que ficava la màquina i tirava a terra. No, a cop de dinamita. Dinamita, l'explosió de la qual s'utilitzava per destruir tal l'extraordinària resistència d'unes pedres centenàries com les d'aquelles masies, com la moral dels que no volien anar-se'n. O sigui, clar, o sigui, arribaven això, doncs saltaven tots els vidres i tot això, i oi, mira, què tal? Doncs, no obstant, mentre es mantinguessin a casa seva, doncs el pantà no podria entrar en funcionament, perquè ja estava fet.
1: Oh, clar.
0: Bueno, o almenys això els havien promet des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

0: o almenys això,
1: això els havien promès.
0: Ai, ai, ai, que ja m'espantes.
1: Ja, sí, pues espantant.
0: Ja.
1: El 27 d'abril del 69, de 1969, va aixecar amb un fort aiguat que no va parar en tot el dia, provocant la crescuda del riu Cinca. Tanmateix, a les 6 de la tarda, després de la missa de la mort, per la mort d'un veí, els veïns van veure aterrats que allò no era com tantes altres vegades. El nivell de l'aigua estava creixent a una velocitat endimoniada, amenaçant d'inundar el poble. Les comportes de fons del pantà no estaven obertes. Carai. I, oh, casualitat, és això, l'únic telèfon de la zona no funcionava per la pluja.
0: Yeah.
1: Sí, ningú atenia les seves trucades.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, estava això. Tu
0: posa... Era com haver convertit aquell poble en un poble fantasma.
1: Sí, a veure, la gent que hi vivia...
0: I aïllat,
1: ja hi vivia.
0: I oblidat.
1: Sí, sí, però és que a sobre... Tu
0: aquí us quedeu.
1: Tu imagina't que estàs aquí a casa teva i tu veus que l'aigua puja.
0: Sí,
1: puja,
0: allò va, puja, el nivell puja, va pujant.
1: Hòstia, hòstia. De pressa i corrents...
0: Però que ningú t'escolta...
1: No, que ningú t'escolta, el telèfon no funciona, allò continua pujant...
0: És com si haguessis desaparegut.
1: Sí, exactament.
0: Vull dir, no et veu ningú, no t'escolta ningú, no et vol ningú. Déu-n'hi-do.
1: De pressa i corrents, els medianencs que resistien el mòbing franquista com l'aldea d'Astèrix, sí, doncs van veure que o evacuaven o posaven en risc la seva vida. O sigui, ja no era qüestió ja de posar-me farruco, sinó que l'aigua allà no perdonava.
0: Ostres.
1: Així que davant l'augment...
0: Déu-n'hi-do.
1: Allà davant de l'augment inexorable del nivell de l'embassament, doncs van recollir corrents els pocs trists que van poder traslladar amb els precaris mitjans de què disposaven. I, bueno, la indignació i la impotència de veure submergit el seu poble... Clar, de fet, és que no s'havia ni traslladat al cementiri. O sigui, tenies allà tots els morts... Allà
0: sí,
1: tot, no,
0: que ja sabem que en aquests casos és una de les coses principals.
1: Que s'hauria de portar. Sí, sí, doncs allà no va això. Ja. Doncs, bueno, doncs tot això doncs, va omplir de llàgrimes l'ànima d'aquella gent.
0: Clar.
1: Fins i tot, una àvia que vivia sola va decidir que abans moriria ofegada que abandonar casa seva.
0: Què dius?
1: Sí, sí. Tancant-se per dins i negant-se a sortir d'allà del seu mas. Tan sols la força bruta de la Guàrdia Civil, enderrocant la porta, doncs va ser capaç de doblegar la tossuderia desesperada d'aquella dona que no només perdia una casa, sinó que perdia tot. O sigui, la seva vida,
0: el seu
1: record, la seva història, els seus morts...
0: Els seus morts, la seva gent...
1: O sigui, tot ho perdia amb aquella dona. Doncs bueno, va entrar a cop de porris i el van treure.
0: Al final, la seva identitat és aquest el problema més gran, no?
1: Durant 3 dies, el cel es va obrir en canal, plorant com mai abans no ho havia fet. Uh-huh. Evacuats durant quan l'aigua ja arribava fins als genolls, el que no van poder emportar-se va pujar a les golfes en la vana esperança que l'obertura a temps de les fins aleshores, bloquejades com portes de fons, impedissin el desastre. L'embassament va arrasar amb tot. En aquells 3 dies d'abril, el nivell va pujar 18,5 metres, uh-huh, enfonsant sota l'aigua tot el que quedava de mediano, uh-huh, obligant les 6 famílies que van aguantant fins a la fi a buscar-se una nova vida. O sigui, així per les bones. Uns es van instal·lar a les cases de la Confederació Hidrogràfica va construir més amunt. Uh-huh. D'altres se'n van anar a pobles propers i d'altres van haver d'anar-se'n amb la família cap aquí a Barcelona. Uh-huh. Però tots, amb les seves existències trencades, sense remissió, convertits, en el pitjor dels casos, en autèntics morts vivents.
0: Un desastre. O sigui,
1: va ser
0: un desastre.
1: De fet, mai es va saber què va ser el que va passar. No es va saber, però bueno la Confederació final... Hidrogràfica diu que ningú va donar cap ordre, que van fallar les comunicacions per les pluges i va ser tot un desgraciat succés. Els evacuats no dubten que va ser absolutament premeditat per impulsar la seva llei i fer-los fora del poble. Mm-hmm. Perquè estava donant pel sac allà enmig de... Sigui un o sigui un altre, de mediano tan sols queda la torre de l'església, testimoni mut del patiment i la tristesa d'una gent, les vides de la qual van ser sacrificades sense misericòrdia per satisfer les necessitats d'aigua de zones més seques, però sobretot per satisfer les ànsies de negoci de gent que ni vivia, ni coneixia, ni li importava el més mínim al territori ofegat.
0: Que sol passar, que sol passar.
1: Un any després encara es recuperaven coses de les cases. La pròxima vegada que aneu al lavabo, recordeu que d'aquella aixeta oberta amb tanta alegria, doncs potser que no només sortia aigua, sinó també dolor, indignació i injustícia. Tingueu en compte.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Frapant.
1: Home, són d'aquelles històries que
0: impressionant.
1: Si et poses una mica, tens una mica d'empatia, o si et tremola, o si et fareix dins de l'ànima. O sigui, jo quan vaig assabentar-me d'aquesta història, jo sé que no em va deixar...
0: Hi ha una cançó del Serrat que es diu Mi Pueblo Blanco, que acaba parlant, sí, acaba parlant fins i tot, no sé si ho recordes, és en castellà, acaba parlant fins i tot de la memòria dels morts i de tot plegat. Ves per on potser no, clar, no té res a veure, però no, m'ho has recordat molt, Ireneu.
1: Sí. No, no, és
0: que l'estem escoltant per aquí darrere, fixa-t'hi. L'Albert l'ha trobat amb rapidesa. Escolta, escolta una miqueta.

0: M'ha vingut a la memòria, ves per on, aquesta cançó d'en Serrat.
1: Déu-n'hi-do.
0: En fi.
1: No, és això.
0: Ireneu.
1: Quan t'enteres d'aquestes històries, dius...
0: Potenta la història.
1: Sí, que a veure, que aquesta perquè va ser molt frapant, però pots imaginar que a qualsevol dels pantans que tenim per aquí també ha passat coses semblants.
0: De ben segur, el que passa...
1: Igual no tan extrem...
0: Que la història, saps què ens diu?
1: Que es repeteix.
0: Que sempre guanya el pantà. Los visillos a ese hombre joven. Molt bé, hombre joven, tu també ets un hombre joven. Sí, home, sí, com diu el Serrat.
1: Serà, perquè una altra cosa.
0: Ireneu, la setmana vinent més...
1: La setmana que ve anem cap al meu poble.
0: Sí?
1: Sí.
0: Brutal, fantàstic.
1: I explicarem per allà, doncs, que tenim per allà un patrimoni romànic...
0: Sí, senyor.
1: ...que ningú no el fa cas.
0: És el que passa, és el que passa. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
1: Bé, a vosaltres.
0: Ja
1: porto 11 temporades donant-vos les gràcies, també.
0: Sí, sí.
1: Per l'oportunitat, no?
0: I nosaltres explicar. Encantats.
1: Oh, mira.
0: Et sembla si marxem amb aquesta cançoneta?
1: Som-hi.
0: Sí, ens anem cap al No t'ho creuràs. Sempre ens ho acabem creient, perquè
1: sí.
0: Ho explica molt bé, en aquest cas avui la Marina. Per tant, aquí ens quedem, que volem saber més coses. Gràcies, Ireneu.
1: A vosaltres.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Mataró a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, iniciem l'Espai Solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, tal com dèiem a l'inici del programa, avui amb una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, CreArt. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs com dèiem, Laura, avui parlarem amb CreArt, presentem com una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, però no només això, oi?
1: Exacte, i ens presentaran un projecte que han desenvolupat a la Franja de Gaza durant aquest temps que ha transcorregut el genocidi, i creiem que és una proposta molt, molt, molt interessant i creiem que és important poder-la expressar i compartir aquí a la ràdio i amb les persones de Sant Boi.
0: Doncs ara ho expliquem. I ja tenim a l'altre costat del fil telefònic la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, que és la Carol Pujadas. Carol, què tal? Molt bon dia i benvinguda a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: I des de l'altra línia telefònica saludem el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Enric, què tal? Molt bon dia i també benvingut a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs som-hi. Iniciem aquesta entrevista. Abans de parlar d'aquest projecte en concret que dèiem ara, la Franja de Gaza, que ho explicarem i amb molt detall, estaria bé, doncs, primer presentar exactament quin és el dia a dia de CreArt, quan s'inicia aquesta associació i amb quina principal motivació. No sé qui vol contestar. Carol, Enric?
2: Sí, començaré jo. Mireu, doncs, CreArt som una organització no governamental que neix fa 20 anys en intervencions en l'àmbit de la cooperació internacional a la Franja de Gaza, portant l'art com a eina per acompanyar, per fer suport psicosocial amb infants, sobretot, i persones en situació de vulnerabilitat. Som una organització laica, sense ànim de lucre, com dèiem, i fem servir l'art en diferents dimensions i diferents contextos vinculats directament a l'educació i contextos que tenen més a veure, de vegades, amb la salut i el benestar de la població, com dic, en contextos de vulnerabilitat o d'emergència. Som un equip petitó, som una organització, a Catalunya seríem entre petita i mitjana, som 8 persones, i ens organitzem sobretot en dos àmbits, el de la cooperació internacional i després el de l'educació per la justícia global i l'economia social i solidària.
0: Mm-hmm. Hem dit que utilitzeu l'art com a eina de transformació social, d'educació, d'acompanyament psicosocial. Per què fa 20 anys vau creure que era bo fer aquest tipus d'intervencions amb l'art com a protagonista?
2: Bé, el fundador de CreArt, que és el Xene Gómez, és una persona que venia del món de les belles arts, és una persona amb un component, amb una mirada social important, i en aquell moment, fa més de 20 anys en realitat, doncs ell veu les opcions que té portar la pràctica artística i la proposta artística en contextos de violència, de conflicte, d'emergència. Veu el potencial que té l'art i a partir d'aquí, acompanyat de diferents persones vinculades a l'educació per la pau, es comença a desenvolupar una metodologia pròpia que passa sempre per les arts plàstiques, sobretot en aquell moment, i bueno, comença a veure doncs l'impacte que té treballar amb infants i població que viuen contextos de violència màxima. Mm-hmm.
0: L'impacte, quines són les conclusions? Quin és l'impacte final? Què és el que s'aconsegueix?
2: L'impacte final en projectes com el nostre és molt difícil de recollir. El que podem anar recollint en els 20 anys que portem treballant és l'impacte immediat o l'impacte a mig termini en les persones. En contextos, com dèiem, de Franja de Gaza o Mèxic, Guatemala o Senegal, on treballem des de fa 20 anys, l'impacte que hem anat veient sí que és la incorporació d'eines, sobretot amb equips d'educadors, educadores i persones vinculades a l'acompanyament psicosocial, aquestes eines artístiques com promouen aquest benestar individual i també col·lectiu.
0: Clar, digues.
2: I en contextos d'educació més en l'àmbit local, a Catalunya, per exemple, doncs sí que anem veient com l'art ens permet sensibilitzar sobre vulneracions de drets, tant en context local com internacional, i promoure la participació d'infants i joves i de tota la població.
0: Estem parlant amb CREART, amb la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujadas, i també amb el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Estaria bé també, perquè dèiem 20 anys i franja de Gaza. Això vol dir que fa molts anys, 20, en són moltíssims ja, que esteu en aquesta zona del món, però també esmentàveu d'altres, oi?
2: Enric?
3: Sí, efectivament. Treballem, a banda de la franja de Gaza, treballem a Centroamèrica, a Mèxic i Guatemala en concret, i també al Senegal. En aquestes tres zones del planeta treballem de forma estable, però puntualment al llarg de la nostra trajectòria hem treballat a d'altres zones, a Afganistan, Iran, Tailàndia i fins i tot altres contextos.
1: Com ha anat evolucionant la vostra manera d'entendre el paper de l'art en tots aquests anys de feina que porteu?
3: Doncs mireu, jo crec que el que ens ha refermat la nostra trajectòria en un convenciment, que és que l'art es pot posar al servei de la transformació social i té uns resultats increïbles. És a dir, nosaltres en tot el que fem doncs incorporem metodologies artístiques com a eina per generar processos de creació i també de transformació, processos també de vegades de denúncia, d'advocacy. I diguem que, jo us diria així per fer-ho molt curt, que el fet d'incorporar l'art implica incorporar l'emoció, que actualment és el factor més important a l'hora de canviar actituds, de canviar orientacions, de desencadenar processos que acabin amb canvis, no? Per tant, us diria que l'art per nosaltres, al llarg de la nostra trajectòria, doncs es confirma i es reafirma com un element clau per generar processos de canvi.
1: I quan parlem d'art, a què ens referim? Quin tipus de branques artístiques feu?
2: Sobretot treballem des de les arts plàstiques, malgrat que en els últims anys hem anat incorporant altres metodologies, però artístiques, com la fotografia, per exemple, i amb diferents partenariats i agrupacions amb entitats especialitzades en el fotoperiodisme o la fotografia, però sobretot treballem des de les arts plàstiques.
0: Algun exemple d'aquestes intervencions, alguna d'aquestes activitats amb les arts plàstiques que ha donat bons resultats?
2: Sí, en el cas, per exemple, i us presentem una experiència així a nivell local, des de fa ja 5 anys treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Rubí, que té un programa d'educació per la ciutadania global potent dins de l'àmbit de cooperació internacional, i fa ja 5 anys que celebrem el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP, que és un dia que celebren, diguéssim, tenen reservat tots els centres educatius, i amb ella sí hem anat treballant cada any en la temàtica que és prioritària. Aquest any era l'antiracisme, i el que fem és treballar amb 7-8 centres educatius de la ciutat que creen una obra col·lectiva que finalment acaba exposada. És una obra de gran format que acaba exposada en el celler de Rubí, que és un espai de la ciutat, un espai magnífic, gegant, i fem una obra de gran format que després visiten les famílies també. I l'art en aquest cas ens permet, doncs, per introduir-nos especialment en temes de discursos d'odi i després també per promoure actituds antiracistes per part dels joves i les joves.
1: I ens podeu explicar com ho desenvolupeu en territoris com pot ser la Franja de Gaza o el Senegal, que he comentat abans?
3: Doncs mireu, a la Franja de Gaza tenim un funcionament ben particular, perquè des de l'octubre de 2023 no tenim accés a la Franja de Gaza, i per tant el nostre treball s'ha de dur a terme principalment online. Nosaltres tenim una contrapart, per exemple, a la Franja de Gaza, que es diu Palestinian Organization for Development, que és una entitat basada a la zona centre de la franja, I aleshores, com treballem nosaltres? Doncs aquesta és una entitat que té una expertesa important en salut mental i suport psicosocial, i nosaltres a aquesta expertesa afegim l'ús de metodologies artístiques al servei de la millora de la salut mental i el suport psicosocial. Per tant, unint les nostres experteses, el que fem és treballar en projectes que aborden qüestions que tenen a veure, per exemple, amb el benestar socioemocional d'infants, de dones, de col·lectius vulnerables. De fet, ara tots ho són a la Franja de Gaza. Però diguem que la forma de treballar nostra, de crear art, i això sí que és, diguem, propi de totes les zones on les que treballem, és comptar amb aliances locals, amb aliades locals, organitzacions locals sobre el terreny, i mirem de sumar experteses de cadascú per construir projectes compartits. Així és més o menys com treballem.
1: I ens podeu explicar el projecte aquest que si no m'equivoco, ja ha finalitzat, que és el Strip Art?
3: Sí, de fet, Strip Art no, tècnicament no ha finalitzat, finalitza el 30 de juny, però és un projecte que vam pensar abans del genocidi i que va canviar arrel del 7 d'octubre del 2023. Strip Art és un projecte de resiliència cultural on el que volem és contribuir a generar teixit cultural, teixit comunitari, relacions socials i recuperar espais simbòlics per resistir culturalment en aquest context de genocidi. Aleshores, en aquest projecte Strip Art hem fet tres coses. D'una banda, hem fet suport psicosocial a més de 1.200 infants i joves, incorporant metodologies artístiques, sobretot per abordar temes de pèrdua i dol. No només pèrdua i dol, però fonamentalment aquests temes. D'altra banda, hem impulsat un procés de residències artístiques per la resistència cultural. Això vol dir que hem seleccionat 16 artistes, 10 homes i 10 dones, perdó, i 6 homes, que durant uns mesos han percebut un salari i un suport material per recuperar les seves trajectòries artístiques, fer noves creacions artístiques i, a més, posar el seu art al servei de les necessitats de les comunitats, que ara mateix sabeu que estan molt castigades a la Franja de Gaza. Aquests 16 artistes, ja us dic, no només han creat o reprès les seves vides laborals o vides artístiques, sinó que han fet activitats artístiques a les comunitats, en espais de refugi, en escoles, en tendes. Del que es tractava aquí és de fer servir l'art i el talent d'aquests artistes en benefici del benestar socioemocional de les comunitats. I finalment, aquest projecte Strip Art també té un element d'incidència, un element de sensibilització que en aquest cas desenvolupem aquí a Catalunya i que implica doncs, el llançament d'una exposició, que incorporarà el treball d'aquests 16 artistes contractats en el marc d'aquest projecte i també l'edició d'un llibre, perquè hi ha un element que ens preocupa especialment. No només es tracta de respondre a les necessitats de curt termini a la Franja de Gaza, de què cal ara per fer suport a la supervivència física, material i cultural de Palestina, sinó també pensar a mig i llarg termini, com podem pensar en generar memòria col·lectiva sobre el que ha passat durant aquests mesos, aquests anys, i que segurament tindrà efectes a molt llarg termini sobre la vida dels palestins i de les palestines.
1: Com ha sigut la rebuda de la població, sobretot de les infàncies i dels artistes que estan vinculats en aquest projecte, en aquest moment que, com estàveu comentant, que és un esborrament cultural i material de tota la franja i de tota la comunitat, no?
3: Doncs mireu, hem fet una crida d'artistes a la franja per seleccionar, això que us dèiem ara, artistes perquè reprenguessin les seves vides artístiques, perquè fessin activitats a les comunitats, i en vam seleccionar 16, però vam rebre propostes de més d'una trentena. I més d'una trentena són molts, perquè artistes plàstics a la franja n'hi havia abans del genocidi uns 200 en total, i la major part d'ells i elles doncs, amb poca activitat o nula activitat professional. no? Aleshores, diguem que hem tingut una acollida molt, molt considerable de la part de les residències artístiques, i pel que fa al suport psicosocial, les necessitats són enormes. Aquí no parlaria d'acollida, sinó la necessitat de la infància i adolescència, i no només infància i adolescència a la franja de Gaza, sinó el conjunt de la població. Les necessitats en matèria de salut mental i suport psicosocial són d'una magnitud enorme, no? Es calcula que hi ha 1 milió d'infants en risc de patologies i problemàtiques de salut mental lleus o greus, val? És a dir, que al final tenim una població a la franja de Gaza que no només pateix unes condicions de privació material molt, molt dures, molt severes, sinó que això està perjudicant la salut mental de la població, i per tant, diguem que ara mateix aportem granets de sorra en un context d'una necessitat extrema.
0: Carol, parlaves de projectes d'educació per la justícia global, i sempre que hi ha aquest terme sobre la taula ens agrada definir-lo per acabar-lo d'entendre al 100%. Quan parlem de justícia global, de què estem parlant?
2: Quan parlem d'educació per la justícia global, parlem d'un paradigma educatiu que ha anat evolucionant en els darrers anys. És el que engloba les accions d'educació dins de l'àmbit de la cooperació internacional, sobretot. És un paradigma educatiu que és resultat d'un repensar i un incloure una dimensió de drets a les accions d'educació que fem en àmbits d'educació formal o no formal. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu d'apropar, de sensibilitzar sobre les desigualtats, sobre vulneracions de drets que hi ha a diferents parts del món, d'apropar les diferents crisis i també de com estan interconnectades moltes vegades, i de fer més conscient a la població local de com d'interrelacionades estan aquestes crisis també amb el seu context local. Inclou també una dimensió de pensament crític, de no només acostar les conseqüències, per exemple, del que seria una crisi ambiental, climàtica, o crisis que tenen a veure amb vulneracions de drets de gènere sobre les dones, sinó que té a veure també amb aquesta presa de consciència de com està interrelacionat tot això i quin és el nostre paper en el canvi d'actituds que faci que el món sigui més sostenible.
0: Doncs estem parlant avui amb CREART, aquesta entitat que, dèiem, utilitza l'art com a eina de transformació social, educació i acompanyament psicosocial. Hem parlat d'aquest projecte Strip Art, deies, Enric, que finalitza doncs justament quan acabi aquest mes de juny. A partir d'aquí, cap a on anirà aquest projecte? Penseu continuar-lo el curs que ve? Acabarà aquí? No sé, pregunto.
3: Sí, de fet ens faria molta il·lusió que un dels resultats d'aquest projecte, que ha estat aquesta exposició Strip Art, que inaugurem a Barcelona el proper 9 de juny a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, doncs ens agradaria molt portar-la a Sant Boi. De fet, recentment hem buscat suport econòmic i estem a l'espera de rebre'l per poder portar l'exposició a Sant Boi. Per tant, sí, ens agradaria molt continuar aquesta línia de treball que hem endegat amb artistes gazians, amb aquesta doble perspectiva, no només d'ensenyar la seva obra aquí i sensibilitzar i mobilitzar aquí, sinó també sostenir vides allà, sostenir materialment vides allà i sostenir-les en aquesta clau que us deia abans, al mateix temps que oferim doncs salaris per reprendre vides laborals, doncs també que recuperar aquests espais simbòlics, aquests espais pel gaudi, per l'exposició a la cultura dins del context gazià, no? Que continua, que el que sí que voldria compartir amb els vostres oients és que la situació a Gaza continua sent molt, molt, molt dramàtica, que ja no se'n parla tant perquè altres crisis han agafat més espai a l'agenda mediàtica, però que la situació sobre el terreny ha millorat respecte als mesos més durs de genocidi, però no és una situació ni de bon tros de reconstrucció ni de recuperació. Vull dir que la població segueix en situacions de privació material molt severes i els bombardejos continuen darrere de la línia groga. Dins la franja ara mateix doncs diguem que no hi ha l'exèrcit només en el 56% de la franja. És a dir, que la guerra no s'ha acabat i que les condicions de privació material són molt severes encara.
1: Enric, abans comentaves que vosaltres vau presentar, abans de l'esclat del genocidi al 2023, havíeu plantejat un projecte d'Street Art i que s'ha hagut de modificar. Ara, durant tot aquest temps, com ha sigut la participació o quin impacte ha tingut el seguir treballant per la contrapart amb la que treballeu a Gaza? No sé si m'he explicat bé.
3: Sí, sí, i tant. Doncs, mireu, l'impacte jo crec que en el marc d'aquesta necessitat i aquesta crisi, que, en fi, la solució de la qual queda fora del nostre abast, jo crec que hem aconseguit, el Palestinian Organization for Development i nosaltres, continuar treballant en unes condicions que, òbviament, han estat molt difícils. Molt difícils no per nosaltres, sinó per la nostra contrapart. És a dir, el fet de sostenir aquest treball en temps de genocidi jo crec que té un valor important que cal ponderar. És a dir, no siguem messiànics, aquí hem posat un gra de sorra, però era important mantenir-lo. Nosaltres hi va haver un moment que, com a organització aquí, doncs teníem por de si podríem seguir treballant. Vam decidir que volíem seguir treballant, volíem seguir intentant-ho i hem trobat la manera. I, en fi, estem contents de com han anat les coses. Pel camí, a través d'aquests dos anys, doncs, us podeu imaginar, tenim històries molt, molt dures. La nostra contrapart ha perdut gent, la vida de dues persones en concret i algunes en condicions molt, molt dramàtiques. Una membre del POD va ser assassinada després de, en fi, de ser assassinat el seu germà en la seva presència i de ser bombardejada a la seva casa després de fugir ella. I fins i tot va ser impossible rescatar-la quan va trucar des de sota la runa i perquè simplement no era accessible a la zona on ella estava atrapada i va morir en aquestes condicions. Bé, aquestes són les històries que ens han tocat a nosaltres de prop, però que n'hi ha moltíssimes a la franja, no? Hem d'imaginar que hi ha 58.000 menors que s'han quedat sense mare, pare o els dos. És a dir, imaginem-nos, jo què sé, una població com ara la Carol parlava de Rubí, doncs tota la població de Rubí amb nens que han perdut la vida, o sigui, que s'han quedat sense mare, sense pare o sense els dos, no? Per no parlar d'infants mutilats, entre d'altres situacions, o, per exemple, infants que s'han quedat, que són 600.000 infants i joves que no tenen accés a l'educació des de fa 3 anys, entre d'altres barbaritats, no? I, per tant, en resum, us diria que l'impacte per nosaltres doncs, no serà d'un granet de sorra, però mantenir aquest granet de sorra era important.
0: Aquesta entrevista d'avui també és per visibilitzar no només aquests projectes tan enriquidors, sinó també aquest conflicte, aquests conflictes oblidats, que el que dèiem fa molts anys que estan als diferents territoris i que això que deies també per l'actualitat mediàtica, que a vegades doncs, interessa més un conflicte o un altre, doncs s'acaben oblidant, no?
3: Sí, sí, és així. Durant alguns mesos, doncs, es va estar parlant força de Gaza, però si pareu a pensar, doncs des de l'alto el foc, el desembre del 25, fins ara, doncs, poc se'n parla a mitjans de comunicació. Ara mateix, diguem, l'interès mediàtic està més en crisis com la que hi ha a l'estret d'Hormuz i a l'Iran, i amb la guerra d'Ucraïna. Tots els interessos són legítims, però el que a nosaltres ens toca és reclamar espai, no?, perquè aquelles vulneracions massives de drets humans no caiguin en l'oblit, no? Aleshores, la sensació que tenim a la franja de Gaza ara mateix és que s'ha comès un genocidi, que això quedarà jurídicament acreditat en el temps que calgui, potser en un o dos anys, quedarà jurídicament acreditat, i que la situació no és ni de reconstrucció ni de restabliment, i això hauria de preocupar molt més a l'agenda mediàtica ara mateix.
1: Enric, abans ens comentaves com ha sigut treballar amb aquestes situacions i com ha afectat a la vostra contrapart. Com ha sigut per vosaltres des d'aquí, des de Catalunya, el intentar tirar endavant un projecte i alhora sabent el patiment i les dificultats que estaven tenint les vostres companyes allà, però vivint amb la situació de benestar aquí a Catalunya?
3: Sí, sí, doncs és que ho has resumit molt bé. Ha estat una situació, no sé si qualificar-la d'estrambòtica, esquizofrènica, però sobretot de molta impotència. És a dir, nosaltres estàvem exposats cada dia, i de fet hem parlat cada dia des del 7 d'octubre del 23 amb persones que viuen a la franja i que pateixen a la franja, o que estan en un setge, o que etcètera, etcètera. I hem viscut amb impotència, de vegades, el fet de no poder respondre a la necessitat de protegir vides, no? O de vegades persones que necessitaven recuperar un cos, o d'altres situacions a les quals nosaltres no podíem donar resposta. Per tant, ho hem viscut en moments amb impotència, amb també molta emoció, perquè, no ho sé, per nosaltres doncs tenim un vincle personal amb Palestina, amb la Franja de Gaza, amb persones que són de Carnyós, que les coneixem, que hem dinat amb elles, que hem sopat amb elles. Aleshores, què passa? Doncs que genera molta impotència el fet de en ocasions no poder-les protegir, no poder contribuir a solucionar les seves necessitats. I bé, i al mateix temps que hem viscut amb aquesta impotència, també penso que ho hem mirat d'enfocar també amb energia i amb ganes de no aturar-nos i de fer el que estava en les nostres mans, no? I jo diria que el més difícil en aquest temps ha estat pensar què realment podem fer nosaltres i fer-ho, no? I no deixar-se emportar per aquesta impotència.
0: Durant la conversa també ens deies que probablement Sant Boi de Llobregat seria una de les ciutats que acolliria aquesta exposició a la qual hem estat fent referència. Està confirmat del 100%? Encara no? Hi ha moltes possibilitats?
3: Doncs jo seria cauta. Nosaltres tenim totes les ganes de portar aquesta exposició. De fet, hem parlat amb l'Ajuntament de Sant Boi, amb el Departament de Cooperació, i estem en línia tècnicament, sabem on la podem posar, l'exposició, sabem com la faríem i com la mouríem també entre centres educatius. És a dir, tenim tot l'instrumental tècnic per desplegar el projecte, però ara mateix ens falta finançament i això és el que estem buscant. Nosaltres som optimistes, creiem que aconseguirem aquest finançament i que podem portar l'exposició l'any que ve a Sant Boi, però ara mateix no us ho podem assegurar.
0: Bé, doncs estarem pendents, de l'arribada d'aquesta exposició
1: sí,
0: a Sant Boi.
1: Estem parlant. Sí, Carol, abans parlaves de com a partir de la justícia global, bueno, quan estaves explicant què és la justícia global, a mi m'ha vingut al cap la teva participació a la trobada de canviar l'educació per canviar el món que vas fer aquí a Sant Boi i que vas portar dins el teu taller la feina que estàveu fent en aquest cas amb l'Street Art, no? Llavors, connectant amb el que deia l'Enric de què podem fer nosaltres, en aquest cas vosaltres com a Creat, és poder també aquí sensibilitzar i portar aquestes accions que esteu fent, en aquest cas a la Franja de Gaza. I crec que va ser un taller molt maco, molt, molt enriquidor i que va remoure moltes coses. I això, aquest tipus d'accions, també les esteu fent en centres educatius o en altres espais per poder apropar?
2: Sí, mira, justament la setmana passada, per exemple, vam participar amb l'alumnat que està estudiant el postgrau de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma. L'hem portat també a diferents claustres de professorat amb els quals estem treballant en formacions de professorat. I sí que aprofitem qualsevol espai que s'hi adigui per seguir parlant, per seguir portant el tema, com dèieu abans. Gaza és un context que ara mateix no ocupa primeres pàgines dels mitjans de comunicació, però és una espineta que crec que tothom té allà, que sap que hi és, no? Llavors, amb la voluntat que la impotència i la sobreinformació que hem tingut durant molts mesos i l'esgotament aquest que hem tingut durant molts mesos no ens immobilitzi, seguim portant el taller d'una banda per justícia, perquè és una manera també de portar les obres dels artistes, d'aquests 16 artistes, obres que no poden transcendir de les fronteres bloquejades per l'estat d'Israel, i llavors apropar-les a contextos, fer que puguin sortir, i d'altra banda, perquè ens sembla que és una proposta que vincula molt bé això que dèiem abans, aquest objectiu de l'educació per la justícia global, que és apropar vulneracions de drets que ens queden en contextos allunyats, apropar-les a contextos locals, amb quina voluntat? Doncs que les injustícies, les vulneracions de drets humans bàsiques despertin aquesta emoció, aquesta commoció de la població, que ens és més propera, perquè com sempre diem, el dia que ens deixem d'emocionar i de commocionar per allò que ens passa en el món en el que vivim, doncs estarem, humanament estarem morts, i això no ens ho podem permetre.
4: Així com per acabar, si ens podeu recordar quan i com serà l'exposició que portareu aquí en aquest cas a Barcelona?
3: Sí, i tant. Doncs mireu, la Strip Art, l'exposició s'inaugura el proper dimarts dia 9 a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, a la plaça Joan Fiveller, i estarà exposada fins al 21 de juny al mateix espai. I res, us animem a tots i a totes a participar de la inauguració, perquè serà un event molt xulo. Comptarem amb el coordinador artístic del projecte, el Ghazia Mohammed Al-Hawazi. I bé, a més, al mateix temps que inaugurarem aquesta exposició a Barcelona, doncs el mateix dia es farà el mateix a la Franja de Gaza, a la ciutat de Deir el-Balah, amb la participació dels artistes, que són els artífecs d'aquest projecte, i les seves obres també exposades a la Franja de Gaza.
0: Que bé, que maco, no?, en el mateix moment fer doncs aquesta inauguració plegats, encara que sigui amb la distància, no? Doncs fantàstic, hem parlat avui amb CreArt, aquesta entitat que es dedica, dèiem, a l'art, utilitza l'art com a eina de transformació social. I ha estat amb nosaltres el director, la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujadas, i el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Estaria bé, per finalitzar, algú de vosaltres que recordessin de quina manera, si algú ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres o vol fer una ullada tot el dia a dia de CreArt, com ho fa?
2: Per les xarxes, nosaltres on estem més vives, diria que és a través del perfil d'Instagram, CreArt.org, i si no, ens poden, jo crec que ens troben ràpidament, i si no, ens poden anar a escriure al correu info@creart.org.es.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé aquestes iniciatives que teniu, i confiem que l'exposició arribi l'any que ve a Sant Boi i en tornem a parlar.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mònica i Laura. Gràcies.
0: Bon dia. Arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts, com sempre aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Laura Alonso. Com sempre, recordem de quina manera, si hi ha algú que vol estar al dia de l'actualitat sobre aquestes temàtiques a Sant Boi, com ho fa?
5: Ho podeu fer a través de la web municipal, que sabeu que hi ha l'apartat de cooperació, i en aquella mateixa plana, al final, podeu trobar la forma de subscriure's al butlletí, que anem enviant informació periòdicament. Però també tenim Instagram i ens podeu trobar com @cooperacio_aj-santboi.
0: Arribem al final de l'Espai Solidari. Diem, Laura, que fins la propera setmana. Que vagi bé.
5: Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
6: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Dos quarts d'una del migdia i un parell de minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui avancen la Pool Party l'After Sant Boi. I per això ens acompanya la tècnica de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, la Tània Hernández. Tània, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Si fa calor, si comença aquesta recta final del curs, bé, queden un parell de dies, i si s'ensuma ja l'estiu a tocar, que arriba aquest diumenge, vol dir que ja esteu preparant doncs aquestes activitats més de remull, més aquàtiques, no? Més festives també a l'aire lliure, no, Tània?
1: Sí, per suposat. En aquest cas parlem de la Pool Party, que és una, com diu la paraula en anglès, és una festa a la piscina.
0: Que és una de les més recents que organitzeu, eh? Ara pensava jo en l'estiu entre adolescents, que segurament és també de les més noves, si no la més nova, però la Pool Party és, no sé si la segona edició, aquesta.
1: És la segona edició.
0: És la segona edició, per tant, és de la recent, de les de remull, és la més recent, oi?
1: Sí, l'any passat va estar la inauguració, sí, com aquell que diu, la prova pilot d'aquesta festa.
0: Recordem per què va néixer. Quin era el clam que hi havia en un sector de la població juvenil de Sant Boi per fer aquesta festa?
1: Doncs tenir un espai a la piscina, a la fresca, amb activitats, música i gent jove, on poder trobar-se amb persones de l'institut o d'altres barris que coneixen. Què passa? Que de sempre ha existit, bueno, de sempre, des de ja fa gairebé 10 anys, l'activitat After Sun, que després en parlarem, però sí, que consisteix en tenir tots els dijous al vespre la piscina des de 8:45 fins a 11:00 disponible només per a gent jove de Sant Boi. Uh-huh. Llavors, què passa? Que a Sant Boi, Mònica, es mou moltíssima gent que no viu a Sant Boi però que està molt vinculada al municipi perquè estudia aquí, perquè té els amics, les amigues o la parella o qui sigui, no? Les cosines, o perquè ha viscut o ha estat empadronada a Sant Boi molts anys però ara viu a Santa Coloma o aquí a la vora però ja no està empadronada a Sant Boi. Llavors hi havia un reclam per part de gent més jove de 16 anys, perquè el que no hem dit és que a la activitat de la piscina normalment s'entrava a partir dels 16 anys, uh-huh, no? Perfil joventut, dels 16 als 30-35 anys. Llavors ens demanaven gent més jove i de fora de Sant Boi, vinculada al municipi, poder tenir aquest espai o aquesta petita festa o trobada a la piscina a l'estiu també.
0: Principalment nois i noies d'uns 14 anys i fins als 20 anys. Aquesta és la franja d'edat a la que va dedicada a la Pool Party, no?
1: Exacte, la Pool Party ha nascut com una mena d'inaugurar l'estiu però d'acomiadar el curs escolar, no? Llavors el perfil d'edats, no, és enfocat a persones entre 14 en aquest cas, perquè és l'edat mínima per poder accedir a la piscina sense els teus progenitors, fins als 20 anys, que considerem que a Sant Boi, com s'estudien cicles formatius, doncs pot haver-hi persones fins als 20 anys que estiguin interessades en venir, que no siguin de Sant Boi. Llavors, poden venir qualsevol persona que estigui empadronada a Sant Boi amb aquesta edat, sí, 14-20 anys, però també persones de fora de Sant Boi que no estiguin empadronades però que estudiïn o que hagin estudiat durant aquest curs que finalitza ara mateix en un centre educatiu de Sant Boi.
0: Estem fent referència a la Pool Party, aquesta festa de final de curs, que tindrà lloc el proper divendres, no aquest divendres, sinó el proper divendres 26 de juny a partir de 8:45 del vespre. Què és el que proposeu en aquesta Pool Party? Perquè no només serà remullar-se i ja està, no? És a dir, aquest intercanvi, aquestes sorpreses que hi haurà, sempre hi ha sorpreses en les vostres convidades, oi?
1: Exacte, doncs és una festa de final de curs a la piscina de la Muntanyeta en horari de nit, i proporcionem d'entrada hi ha l'actuació d'uns DJs, que és el primer cop que treballen amb joventut i que tenim doncs un hype, com es diu ara, no? Unes expectatives molt altes amb la programació de DJs d'aquest any, que han estat propostes totes de joves, DJs joves de Sant Boi que estan començant la seva trajectòria, no? I aquests DJs són els Fat Folia Desh, que en Instagram són fat_duo, i que s'encarregaran de dinamitzar aquesta festa i d'inaugurar, no?, aquesta temporada d'activitats d'estiu a la piscina amb joves. Després tenim per allà, com sempre, el nostre equip de dinamitzadores, també de FEMCA.

0: fer servir les dues piscines, la gran i la petita, fins a una hora determinada. Quan es fa molt, molt fosc, ja la il·luminació no ens serveix, com aquell que diu, i tothom ha de passar a la piscina petita. Llavors, l'aforament que tenim no és complet de tota la piscina. I ja queden la meitat només de les entrades. Vale? Queda una setmaneta i alguns dies més, però clar, això va de boca en boca entre els instituts i la previsió, l'any passat es van exaurir les entrades una setmana abans. Llavors, que corri reservar entrades, si ens està sentint algú i vol venir, i la reserva d'entrades és mitjançant l'Instagram de Joventut, @joventutsantboi. Allà tenen la reserva directa d'entrada penjada a la descripció del perfil, i si no, hi han pòsters i minidíptics per tots els equipaments municipals i instituts. A tots els centres educatius de secundària de Sant Boi hem fet d'arribar la promoció amb el codi QR que et porta directe a reservar la teva entrada.
1: I també hi ha una falca que sona per una emissora de ràdio local, concretament per aquesta, Ràdio Sant Boi, i que també, així de manera resumida, ho diu tot.
2: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-0364-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Doncs aquí resumit està tot el que passarà la propera setmana, el dia 26 de juny, a la piscina La Muntanyeta, aquesta pool party. Insistir que qui tingui més o menys clar que vol assistir a aquesta festa, doncs que s'afanyi, perquè l'any passat, ara ho dèiem, doncs es van esgotar en més d'una setmana les entrades per poder participar-hi, oi?
0: Sí, i bueno, una cosa que diu a la falca i no l'hem dit és que menors de 16 anys cal autorització del pare o la mare, un seguit de documentació, llavors que s'afanyin ja per tard de recopilar aquesta documentació i fer-nos-la arribar per aquell dia de la festa, no agilitzar tota la feina, no? Persones que estudiïn a Sant Boi i no siguin de Sant Boi han de portar un justificant, com que han estat matriculat o matriculades, o les notes de final de curs, no? Com que han estudiat aquest curs a Sant Boi, i tot això és feina que genera aquesta activitat, que clar, l'últim dia, si arribes amb l'autorització sense el DNI dels pares, ja no entres, no? Llavors, quan abans reservin la seva entrada, molt més àgil serà tota la història.
1: Doncs aquesta és la primera de les festes, de les convocatòries que teniu properament, que avui volíem posar sobre la taula, la pool party, però arriba una altra que ja té molt més bagatge, molts més anys de història i de tradició, que es diu l'After Sant Boi. Recordem, en primer lloc, com neix i de quina manera neix aquesta activitat també estiuenca, que es tracta d'ocupar els dijous del mes de juliol de joves de Sant Boi a la piscina de La Muntanyeta de nit.
0: Exacte, en el mateix horari que la pool party, de 8:45, és a dir, quan tanca la piscina municipal, que tanca a les 8, surt tothom i a partir de 8:45 ja poden entrar persones, en aquest cas, com que és l'After Sant Boi i és els dijous, poden entrar qualsevol persona que en aquest cas sí que ha d'estar, el requisit és que estigui empadronat o empadronada a Sant Boi i que tingui entre 15 i 30 anys, però 15 que faci aquest any als 16, és a dir, persones nascudes al 2010.
1: És a dir, que aquest 2026 facin 16 anys.
0: Exacte, tot i que encara això també va canviar perquè al principi havies de tenir 16 complets.
1: De gener a desembre, tot l'any, cobreix tot l'any.
0: Sí. Per què? Perquè ens trobàvem doncs amb persones que feien el 16 a l'1 d'agost, no? I l'últim dia de l'After Sun era el 31 de juliol. Ostres, vull entrar, no? Totes les meves amigues o amics són dins. Doncs vam ampliar una miqueta aquesta franja d'edat i es tracta, doncs, això va néixer també com un projecte de poder oferir, no?, un oci saludable, un refugi climàtic, un espai de trobada segur, no?, entre persones joves i en un ambient que els agradés, no?, exclusiu per a ells i elles i on es treballa, doncs, això, no?, la dinamització i l'ambient respectuós, saludable i segur per a persones adolescents i joves. És una activitat que

0: peta, com diem, no? A joventut ja...
1: Anava a preguntar perquè l'aforament és d'unes 200-220 persones dalt de la piscina. Anava a preguntar això, l'èxit de les convocatòries anteriors.
0: Sí, total. Un èxit rotund. De fet, l'After Sant Boi va lligat, en aquest cas, amb diferència amb la festa de final de curs, va lligat amb un carnet, el nostre carnet SB Jove, que és un carnet gratuït, virtual, que es treu o es tramita en menys d'un minut i que també te'l pot fer en qualsevol moment des de l'Instagram de Joventut i que dona accés gratuït a aquesta activitat d'After Sant Boi, no? Llavors, des de fa un mes ja tenim cada dia una pujada de sol·licituds d'activacions de carnets o de que els el tornem a enviar el carnet perquè ja saben que arriba l'After Sant Boi i que aquell dia, no, han de tenir el carnet preparat. I es nota, sense haver fet, encara no s'ha fet la difusió de l'After Sant Boi, sortirà després de que passi la pool party, no? Doncs encara que no està a les xarxes ni arreu, la gent ja ho sap i portem més d'un mes activant carnets. Llavors, aquesta activitat consisteix això, no? Els dijous, trobada a la piscina, també amb DJs, activitats, una mica semblant a la pool party, però per a una franja d'edat diferent. Comença el dijous 2 de juliol, tots els dijous de juliol, aquest any són 5 dijous, i allà hi serem tota la unitat de joventut que treballem amb moltíssima il·lusió a aquestes activitats perquè ens agrada moltíssim que vingui molta gent.
1: Igual que dèiem amb la pool party, no només que també l'After Sant Boi és per remullar-se, doncs per fer coneixença, per retrobar-se, doncs, amb companys i companyes, sinó que també aprofiteu, doncs, això, per música en directe, per sorpresa, sortejos, etc. Feu altres coses, no?
0: Exacte. Dels 5 dijous que hi ha programació de piscina, tenim 3 amb DJ. El dia de la inauguració de l'After Sant Boi tenim el DJ Ferritista, que també és un DJ de Sant Boi que de fet ha punxat a la Festa Major. Gairebé tots els que tenim durant aquest any han tingut una programació activa, no?, en Festa Major, en les nostres festes DJs que fem també cada mes, i ara a l'After Sant Boi. Inauguració amb Ferritista. El 16 de juliol tenim un dels nostres habituals ja també a piscina, que és el DJ Marcos Martínez. I el dia del tancament també tenim els Urban Stars, que també participen en moltíssimes de les nostres activitats i a la piscina estan presents cada any, juntament aquest any com a novetat amb un DJ molt molt jove de Sant Boi, acaba de complir els 16 anys i es diu Martí Ibáñez i té moltíssimes ganes de punxar i nosaltres de donar aquesta oportunitat, no?, a aquestes persones també.
1: Bé, és una manera també de que aquests joves que es volen dedicar o que s'estan dedicant, doncs, al món de la música, que tinguin una de les seves primeres actuacions, en aquesta ocasió amb un foro com és aquest, no?, el de l'After Sun.
0: Sí, sí, sí, perquè a més és molt, les tardes que hi ha DJ són molt agraïdes, tot i que les altres tardes portem música també, no?, però la música en directe sempre s'agraeix, no?, i les sessions, que siguin dinàmiques, temes que ells i elles, doncs, estan connectats i connectades i llavors es crea un ambient, ballen dins de l'aigua i és molt vistós.
1: L'After Sant Boi serà tots els dijous, que aquest any són 5 del mes de juliol, i el mateix que et preguntava per la pool party, tema de reserva d'entrades, què s'ha de fer?
0: Aquestes, en aquest cas, sortiran cada setmana. Cada divendres obrirem la reserva d'entrades a partir del 20... Suposo que la primera, com que és el dia 2 de juliol, passarà la pool party el dia 26 i el mateix dia 26 o el 27 o el 30 dilluns obrirem la reserva per al dia 2 i a partir d'allà cada divendres, un cop que passi la festa de cada dijous, obrirem reserves. Quan més aviat reservis, més àgil per tu i per nosaltres perquè s'exhaureixen. Fins i tot l'any passat ens va ploure 2 dies amb tormenta de raig i tot, sí. I la gent allà esperant a veure si escampava o podem entrar tot i que plogui, pues entreu, si, per seguretat de tothom, no? Perquè tothom, sobretot els pares i les mares, estiguin tranquils i tranquil·les. Tenim contractat servei de socorrisme extra, o sigui, fins i tot més socorristes que hi ha durant el dia, no? Perquè com que es fa fosc i és gent jove, doncs que no falti. Seguretat, o sigui que preparats estem tot i que plogui. I allà esperem a tothom, Mònica, moltíssimes ganes de començar ja i de remullar-nos nosaltres també.
1: Seran aquests 5 dijous del mes de juliol l'After Sant Boi, i potser, perquè una de les preguntes sé que és si es poden anar inscrivint durant tots els dijous o això té, doncs, només per una setmana, per dues setmanes, explica-ho tu perquè sé que és una de les preguntes.
0: pots venir tots els dijous, però has de fer la reserva cada setmana. O sigui, tu cada setmana només podràs reservar per al dijous següent. I si vols venir els 5 dijous, doncs has de reservar cada setmana. Mm-hmm. El primer dia no podràs reservar per als 5 dijous.
1: Aquí està la pregunta. Llavors, no pots fer un abonament del pack After Samboy. No, cada setmana hauràs d'anar comprant la invitació de la setmana propera.
0: Exacte. En aquest cas, així com la pool party, la primera que hem dit de final de curs, es necessiten autoritzacions dels pares, als menors, i hi ha tota una sèrie de paperassa de per mig, en aquest cas no, en aquest cas és tenir el carnet de ser jove, i si no el tens el pots sol·licitar a la mateixa porta de la piscina i entraràs. El requisit per poder tenir el carnet i per poder entrar és que en el moment que vulguis entrar a la piscina estiguis empadronat o empadronada a Sant Boi i tinguis entre 15 i 30 anys, persones nascudes a partir del 2010 i fins als 30 anys. Si aquest requisit el compleixes, que nosaltres mateixes ho comprovarem amb l'ordinador a l'entrada, no?, que compleix aquest requisit, podràs entrar i et farem el carnet al moment.
1: Molt bé. Doncs hem escoltat abans aquesta falca on resumia tot el tema de la pool party. Tenim una altra falca també que resumeix aquests 5 dijous del mes de juliol amb l'After Samboy. After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Doncs ara escoltàvem aquesta falca que queda molt resumit tot el que passarà el mes de juliol i hem tornat a escoltar el tema del carnet SB Jove i sobretot tenir-lo actiu, que no només que també serveix per aquestes activitats per remullar-se el mes d'estiu, els mesos de juny-juliol, sinó per moltes altres coses, Tània.
0: Tenim gairebé 70 avantatges, Mònica, autoescoles, hamburgueseries, barberies, botigues de tatuatge, o sigui, tot establiments d'interès juvenil. Llavors convidem a tothom que també a través del nostre Instagram @joventutsamboy o bé a la web municipal de l'Ajuntament de Sant Boi, tu poses al buscador carnet SB Jove i et surt tot el llistat d'avantatges i el formulari directe per sol·licitar-lo i activar-lo, que és un minut i mig, és un carnet gratuït i digital que es porta al mòbil i t'obre un munt d'avantatges municipals dins de Sant Boi.
1: També passa, potser ara passa menys, però a l'inici del carnet SB Jove passa que el tenien els joves però no l'havien activat. Ara no sé si passa més o menys, o potser l'havien activat i ara l'han de tornar a activar, o l'han perdut, o no el tenen visible al mòbil. Tot això es soluciona també ràpid.
0: Clar, això ens fan arribar un missatge també per Instagram directament, per privat, escolta, que no trobo el carnet, me'l pots reenviar, i te'l reenviem sense problema. Ara mateix hi ha actius gairebé 4.000 carnets.
1: 4.000 carnets.
0: Però són persones, entre, com et dic, nascudes entre el 2010 i fins als 30 anys. Quan fan els 31 es caduca el carnet. Hi ha molts més joves i volem arribar a tots aquests i aquestes joves, no?, amb aquest carnet, perquè el poden treure molt de profit. Llavors, doncs, per bandera el portem també al carnet de SB Jove.
1: I tant, que és per aquestes activitats d'estiu, per remullar-se a la piscina, però també dèiem
0: formació
1: abans
0: gratuïta, les nostres edicions de la formació d'Obre Portes, que properament vindrem a fer difusió de les que comencen al setembre, i concerts gratuïts, moltes activitats gratuïtes i sobretot descomptes i avantatges en establiments d'aquí de Sant Boi, del municipi.
1: Doncs que val molt la pena tenir el carnet SB Jove activat per aquestes activitats activitats i per la resta de descomptes i promocions que hi ha amb aquesta col·laboració que es fa amb el comerç, principalment amb el comerç local, però també amb d'altres associacions i inclús i entitats de la nostra ciutat.
0: La Bacus, per exemple, és un dels nostres establiments adherits, i alguna franquícia o cadena de coneguda també, o sigui que facin un ull a la nostra web i que el tramiti quan vulguin.
1: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Cada set dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi hi ha pels joves de la nostra ciutat. Avui hem centrat l'atenció a la Pool Party i a l'After Sant Boi. Som-hi de manera resumida, quasi telegràfica, amb la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Tania Hernández. Pool Party, dia, hora.
0: 26 de juny, divendres, a la piscina municipal La Muntanyeta, de 8:45 del vespre fins a les 11 de la nit.
1: Els joves, quines edats han de tenir per poder assistir a la Pool Party?
0: De 14 a 20 anys, residents a Sant Boi, o de la mateixa edat, que siguin de fora de Sant Boi però matriculats en un centre de Sant Boi d'estudis.
1: S'han d'inscriure els joves o poden venir directament? Hola, bona tarda.
0: No. Reserva d'entrada ja, perquè queden poques, a l'Instagram de Joventut Sant Boi, @joventutsantboi.
1: I anem cap a aquests 5 dijous del mes de juliol, és l'After Sant Boi. Recordem que és una manera una miqueta diferent per poder participar setmanalment. Després del dia 26 de juny aniran sortint això, les entrades per poder participar-hi.
0: Cada setmana, divendres, obrirem reserva d'entrades per als dijous del juliol, de 8:45 també a 11 de la nit, a la piscina de la Muntanyeta, After Sant Boi.
1: Per a joves de quines edats?
0: En aquest cas, de nascuts del 2010, que tinguin 15 o 16 anys, fins al 30, i residents a Sant Boi amb el carnet SB Jove Actiu.
1: I si algú s'ha perdut o ara mateix no sap exactament tot el que avui hem posat sobre la taula d'aquestes temàtiques o d'altres que tenen a veure amb aquest univers infinit que és la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, de quina manera poden estar el dia, Tània?
0: Tenim l'oficina presencial en horari d'atenció a Can Masallera, dilluns i divendres de 10 a 2 del migdia, i de dimarts a dijous de 4 a 8:45 del vespre. I gairebé 24 hores al dia tenim activa la red mare, que diem, que és l'Instagram @joventutsantboi.
1: Doncs que vagi molt bé, anava a dir bona setmana, no, bons 15 dies, perquè dimecres vinent és Sant Joan, és festiu, per tant bona revetlla també.
0: Igualment.
1: Tania, que vagi bé.

Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahí van fer 12 divisions i d'ahí van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus, ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus, les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
3: Segon, que no s'acaba d'alinear això.
1: Què fas?
3: No, que saps... Ara.
1: Aviam.
3: Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc a Venus a la meva casa i estava...
1: Ja t'hi cap, a casa?
3: No. És que no... És clar. Això, estic parlant d'altres coses, jo.
1: Estava
3: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Llavors sí que mal assumpto, eh?
3: Sí.
1: A veure com ens solucions això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines conseqüències tindrà.
3: M'ha agradat molt, l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Home, molt interessant.
3: He de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida.
1: Uh-huh.
3: Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota,
3: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
3: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
3: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
3: El que hauríem de per això ara diferenciaré la que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra,
1: estructures
3: antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Mm. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
3: Exacte, s'ha de diferenciar perquè és molt diferent. Fixa't que abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament és de moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
3: Sí,
1: cosa que també dona per investigar, tot plegat.
3: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
3: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
3: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: Qui veu una ossa a la ossa, no?
3: Diu. Exacte.
1: Sí.
3: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
3: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
1: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
3: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc Bessons. Ah, mira, tot el juny. Veus?
3: Fixa't. Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No ho sé, no et sabria dir.
3: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
3: No, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
3: Sí.
1: És això?
3: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del Sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la Lluna en aquell moment. També et dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
3: sí,
1: en general.
3: Sí,
1: no?
3: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors, no.
1: Clar, això és
3: que
1: curiós.
3: Que també poden
1: perquè...
3: dir, oh, esclar, és que no el vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No, bueno, no sabies que existien, clar.
3: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
3: Exacte.
1: Ja.
3: Sí. Però després, cap al Renaixement, ha dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a càrrec, eh?
1: Sí.
3: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins començ... tot, no?
3: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu... això.
3: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
3: com a tu.
1: Sí.
3: Quantes vegades ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades. Innombrables
3: moltes
1: vegades.
3: Moltes vegades.
1: Sí, sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, és veritat.
3: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
3: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
3: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps. I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica a això.
3: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
3: Acte seguit ho vam deixar.
1: Bé, això...
3: seguim.
1: Qui sap si justament per la previsió va passar?
3: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla. I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
4: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: La cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
4: En cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50, per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin, espero haver-ho pronunciat bé, ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
4: I que, bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
4: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. El segle XX, ja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
4: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
4: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar, i va fer una afirmació en aquesta publicació, en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
4: I ho afirmava...
3: Això de la casa a Mart, què vol dir?
4: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
3: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
4: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
4: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, sí. I com va anar? Explica.
4: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor Gauquelin arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
4: sí,
1: no?
4: Sí, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
4: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
4: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
4: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
4: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques. Sí. No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar
3: la perversió dels estadistes, eh?
4: Però, a veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
4: I tant. Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
4: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
4: Bolt. Sí. Amb la qual cosa, bé... Això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
4: Sí, i entre una cosa i l'altra... La cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Això és important, eh?
4: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què aquests sectors intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
4: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
3: Compte.
1: Mira, veus, això
3: Compte.
1: És... Això...
3: Però a França les coses van diferents.
4: Sí.
1: I té nacionalitat, eh?
4: Sí.
1: Identitària, a més. Fixa't. Has de tenir un passaport. Si, determinat,
4: has de ser francès. I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia els criteris de selecció també,
1: si és francès,
4: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
4: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
4: Sí.
1: Pels astres.
4: Sí, sí, sí. I aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
3: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí, sí.
3: Ja? Són que abans
1: un per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix. Que
3: quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí,
3: bueno,
1: sí, i tant.
3: I es deien tota la resta.
1: Jo tinc un trauma, aquesta cançó, d'aquelles que queden, no pots dormir, eh?
3: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el Sol passa, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12, en el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes, vale? Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord,
1: anem
3: a veure.
1: Sí, sí. Tindria cert sentit, no?
3: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
3: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
1: Ah.
3: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim. Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
3: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé.
3: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs.
3: No sé si ve per aquí.
1: Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
3: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
3: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol a davant, evidentment.
1: Sí, però no veus cap de dia no es veu cap constel·lació.
3: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, ja no es veu Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
1: Acceptem.
3: Aleshores,
1: vinga.
3: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
3: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'hi està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
3: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al Sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no
1: toca. És molt curt, diguem, el tema.
3: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al Sol, Ofiuc?
1: A veure.
3: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
3: 18 dies.
1: Carai.
3: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta, no li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
3: No me viene.
1: Carai, això...
3: doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
3: I subjectivitat, vull dir que no...
1: Bé, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
3: Sí. És això, el doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també, els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs bàsicament els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
3: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
3: La X, no? De Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
1: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
3: sí, sí, sí, sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, sí. És veritat. Sí, sí.
3: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. O seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
3: Però aquesta línia de les constel·lacions és de les constel·lacions del zodíac, uh-huh, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica, sí, és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc, no?
1: Sí.
3: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta.
1: Uh-huh.
3: Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
3: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis.
1: Uh-huh.
3: T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però molt, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
3: L'eix de la Terra,
1: sí,
3: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes.
1: Uh-huh. Aleshores, com una baldufa,
3: ara...
1: no?
3: Sí, que... exacte. Com sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
3: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament
1: sí,
3: no es mou.
1: Sí, sí.
3: Està
1: sí,
3: just
1: sí,
3: només a un grau del nord real, d'aquest eix. Mm. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estigut sempre igual, sinó que ha anat canviant, ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac. Alfa Draconis.
1: Clar.
3: Que estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
1: Ahà.
3: No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
3: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
3: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí.
3: A curiós, més, eh? Això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
3: Els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
3: Ah, exacte. I la
1: no
3: base
1: s'ha adaptat, no?
3: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys.
1: Ah.
3: I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està balança,
1: clar,
3: sinó
1: clar,
3: que està
1: clar,
3: en una altra
1: clar,
3: constel·lació.
1: Clar, clar, clar, clar. Això...
3: És molt possible, perquè s'ha mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això, n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
4: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria, al mateix lloc,
3: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
4: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
4: Sí, no sé, clar. No. Ara, dibuixa un ofiuc.
3: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
4: Val.
3: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
4: Ah, val.
3: D'acord, vindria. És mitologia, tot
4: sí,
3: és
4: sí,
3: mitologia.
4: Sí, sí, bueno, no, doncs... No. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
4: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica d'espoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet. I...
1: Ah, ja, bueno.
3: Sí, perquè això hi ha molt de dia, la Terra plana.
1: Sí, però avui toca el tema dels horòscops, nois. No ens desviem, que de seguida sempre No, marxeu, marxeu i el temps és limitat, companys.
3: D'acord.
1: Centrem-nos, que ens interessa el Zodíac.
4: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
4: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació als... Les persones, tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
4: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
3: M'hi sumo.
4: Sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant. Què deia en James?
4: Bueno, aquest matemàtic, químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Llavors va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
1: Bueno,
4: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Tot fa pensar que sí, no?
4: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
4: Sí. 2.000 parelles
1: poca
4: de bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
4: Altres vegades ho he trobat. Aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però d'acord.
3: No eren alemanys.
4: No eren alemanys.
1: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
4: Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum. I
1: endavant,
4: ho respectem també profundament.
1: Doncs ell va agafar... Ell va agafar
4: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons significativament eren iguals o no. Experiment també...
3: No està bé, és un entorn controlat.
4: Sí.
1: Està ben pensat.
3: Sí.
4: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, eh? Res.
4: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000, eh?
4: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
3: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
4: Doncs li van dir, és que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir, va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no.
4: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir, veure.
4: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals, O sigui...
4: Després això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
4: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han criat són diferents. Clar, això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia que serveix.
1: Clar, exacte.
3: No em repliquis això perquè, m'estàs dient la raó.
1: Sí, efectivament.
4: Sí.
1: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
4: Sí, aquí doncs hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
1: Ah, ep, aquí entra un tema, eh? Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
4: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
4: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, eh? Que no sé ben bé.
4: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
3: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
4: evidentment
1: al respecte.
4: No.
1: Ja.
4: Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no és francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Ah, sí. Això serveix una mica per tot, potser, també.
4: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
4: Ah, exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, eh? Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
4: Sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho, eh?
4: Sí, i això és només els bessons, eh? Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí. Fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
3: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etcètera.
1: I la llum, no?
3: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres. Uh-huh. Que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
3: Exacte. Uh-huh. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
1: Ni que sigui per lo prop que està, diguem.
3: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra... i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta que és Júpiter, per exemple, amb una jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Ho sento molt. Sento. Jo he triat, ja ho sé que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
4: És com un Plimpton.
1: Sí,
3: un potro. També.
4: Les raspalleres.
3: Tinc un petit.
1: Sí.
3: També tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. Mm. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
3: Sí, clar, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
3: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
3: Sí.
1: Benvinguda sigui, ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
3: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena, però evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
3: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
3: Doncs a uns 23 metres.
1: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa... influència que Júpiter.
3: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
3: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
3: Perquè
1: també
3: hi hauria un problema.
1: Clar,
3: doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, no hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt, molt interessant, eh? Realment, déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver que intenten, bueno, Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
5: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
5: Molt bé.
1: Com vas?
5: Bé.
1: Com ho portes, això?
5: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
5: No, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
1: Per fer un riures, no?
5: Sí, perquè sí. El que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
1: Clar, però sempre hi ha aquell cuquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
5: Però sabies que això era mentida.
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
5: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
5: Avui la meva missió és durant els 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
5: ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. Mm. En la majoria dels casos hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, eh? Però, esclar, això ha canviat molt, eh?
5: Sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc, eh?
5: Entès.
1: O sigui que... Bé, bé

0: científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir, doncs, dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gauquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè agafa una mostra de, va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc.
1: Sí, però no va acabar demostrant res.
0: No, no, per això, però bueno, sí, no? Que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
1: No, bueno, sí, però, clar, evidentment.
0: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
1: astròlegs.
0: Sí, sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
2: Vaja.
0: No va encertar.
1: Fracàs, estrepitós.
0: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
1: Punyeta.
2: Però ni uns anys després. Ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
0: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
1: Vale. Sí.
0: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
1: s'havia... 75%,
0: eh? Sí, 75%.
1: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
0: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
1: Ah, que no sigui dit.
0: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que vam fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
1: O sigui, ostres!
0: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo...
1: Sí, sí, sí.
0: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
1: Però molt per sota del 75.
0: No, no, clar, no, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però, dius això, bueno, però és, com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no coincid, de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
1: clar,
0: res.
1: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
0: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidíem amb el perfil psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar 2. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
1: Sí, clar. Certament.
0: Un altre fallo.
1: Justet, eh?
0: Sí,
1: justet.
0: Sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
1: 178.
0: 178. Sí? Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos fent, perquè cadascú interpretava les coses de la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Naninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personeta, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un món, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet dels astròlegs que passen per les sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també s'hi considerada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
1: Veus?
0: André Barbaut, el tio...
2: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
0: Home, segur, perquè timava molta gent.
1: No, segur.
0: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en

0: astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
1: Hi ha una categoria, també.
0: Okay. Sí. Ell mira,
2: hi ha bastants, sí, hi ha especialitzacions.
0: Clar.
1: Prenc nota,
0: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
1: Sí, pobric.
0: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, Clar.
1: Agosarat ho era, no? Era sí. De dir, escolta'm, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar això, és aposta segura, no?
0: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, que en el pic de la seva popularitat es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però... un any després tornaria a estar allà, però no.
1: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir,
0: tampoc
1: és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix.
0: Sí. Clar, també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
1: un 10%.
0: Sí, un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no, bueno, mira.
1: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
0: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 338 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític, clar. Bueno, això també t'ho puc dir jo.
1: S'entén que...
2: Si no és un, és l'altre.
1: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
0: Però això són com
1: les quartetes de Nostradamus.
0: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus aquest estiu en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és la nit més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn del que interpretis. O sigui, tot és interpretable i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
1: Està clar, les quartetes que a més sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus també. Per cert, records als companys de la nit més fosca des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de la Terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona i que funciona molt bé. Doncs escolteu, jo crec que Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitació que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobre tot el Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura que vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte, perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen Com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
0: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, es recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diverses informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots tres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 2:45 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries s'ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari i primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2:45 de la tarda, l'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten en 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, eh? Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no li ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: En punt 1:15, ens situem a Barcelona, on la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat. Ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
0: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat al juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i s'està sent molt efectiva. Hem reduït els avisos de l'acudem en un 56% des que hem implantat l'acció, per tant, estem convençuts que s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
0: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: Ja no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
2: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
0: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
4: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
5: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, a les preses, a tota la comarca, i, evidentment, sí que hauran de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
4: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
0: Un moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb so de cobla.
3: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
0: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
7: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
6: La programació d'aquest desè Amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
0: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
8: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en unes futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Corts, ens explica la seva experiència de l'any passat.
26: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
8: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
0: Arribarem als esports amb música.
27: Las mines en el pelo y rosas en la cara.
0: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
3: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristio en l'europeu de natació artística, que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
28: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti, de Rosalía, ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
1: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran. Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa. Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
28: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar els Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
28: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
10: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrenar handbol.
11: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
28: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: L'univers infinit.
17: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
15: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
16: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
16: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va ser passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
16: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
16: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
16: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
19: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gomis Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
28: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tio competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
15: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
2: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
4: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
5: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
20: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
5: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
12: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
7: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
6: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
8: Unes 72.000 persones les que entraron de forma irregular en Espanya i ja 70.000 les hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
6: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automès, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
3: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
21: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament.

0: baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
1: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
0: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
1: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
0: Ja la tenim. En principi és de... Molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, eh? Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
1: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
2: Primer m'ha encantat perquè ho he fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt profunda, i la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no li ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
1: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
3: Gairebé punt 3:15 de la tarda. Ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
4: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
5: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
4: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
6: Notícies en xarxa.
3: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
7: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
3: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
9: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
8: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
3: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: Sota el lema Tot comença a la terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
11: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
10: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda,

0: serà dimecres al vespre a la plaça del Blat amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
1: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
2: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places d'aparca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
3: Això ens permet, doncs, que el guàrdia municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
2: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
1: Poc més de 10 minuts i arriben a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I pel festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
4: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjaet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
6: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
5: La programació d'aquest desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
7: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
8: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
7: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
1: I arribarem als esports amb música.
9: Las mines en el pelo y rosas en la cara. Ay, losa caminaba y la flor de la canela.
1: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
10: El cantant peruà actua al festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: I també avui protagonista, Jethro Tull.
10: La veterana formació britànica que actua, en aquest cas, al Festival de Cambrils.
1: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada. De la cultura, als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
11: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina i gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
12: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
13: Ferran, Lamine also played in one or two.
12: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa.
13: Adeyemi, they can play.
12: Crec que tant en Gordon com l'Adeyemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
13: How it happens.
11: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els roiginegres.
14: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
11: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
15: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
16: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
11: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
17: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
11: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
1: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Benvinguts al nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 206 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudència Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el Premi, que ens ha permès tirar endavant tot aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui som molt lluny de casa, som tan lluny de casa, Sergi, que estem en un altre país, fins i tot. Sergi, ens expliques on parem?
1: Doncs sí, avui som a Andorra, més concretament a la seu de l'editorial Tos de Libros, i això ja us donarà una pista, diguéssim, d'un dels nostres anfitrions d'avui.
0: Exacte, doncs sí, avui hem travessat la frontera i aquest cop no parlarem amb cap llibreria ni amb cap biblioteca, perquè l'esperit de Lecturistes, com dèiem, és conèixer projectes literaris arrelats a la terra, i en aquest cas hem volgut conèixer i reconèixer el teixit editorial andorrà que s'esforça per publicar en català. Per fer-ho, avui tenim tres anfitrions que representen tres editorials de caràcter molt diferent. Comencem per en Jan Arimany, de Tros de Libros Editorial, que a més doncs, ens ha cedit aquest espai per poder gravar, així que gràcies.
2: Moltes gràcies i benvinguts.
0: També tenim amb nosaltres en David Galvez, de l'editorial Medusa. Hola, David.
3: Hola, Medu.
0: I també tenim amb nosaltres l'Oliver Vergés, de Anem Editors. Hola, Oliver.
4: Hola, bones.
1: Bé, us agraïm als tres la vostra predisposició per explicar-nos els vostres projectes. Nosaltres coneixem una mica el panorama editorial català i és un món que ens interessa molt, tot i que venim d'àmbits molt diferents, però desconeixem molt el panorama editorial andorrà i crec que el lector mitjà de Catalunya doncs, també el deu desconèixer. Així que doncs, ens interessa molt que ens expliqueu com ho feu en un altre país, però de parla catalana també, això d'editar llibres, i esperem que, doncs, que els nostres oients els interessi també molt del que ens podeu explicar. I bé, jo crec que el que hem de fer primer doncs, és presentar les vostres editorials. Jan, Tros de Libros compleix ara 5 anys, i bé, com vas arribar tu a ser editor?
2: Bé, realment va ser una mica una fugida endavant, un somni, jo era advocat, però el blog de ressenyes literàries i el canal de YouTube va anar creixent, vaig començar a conèixer diferents editors, em vaig anar enamorant de l'ofici i vaig entrar en el sector editorial català, però em costava molt trobar l'editorial a la que jo encaixés completament i aconseguir-hi feina, no? Perquè és un sector molt complicat, molt precari, molt tancat també, i al final la fugida endavant per no tornar a l'advocacia va ser llançar-me al buit i crear la meva pròpia editorial, i així és com va néixer Tros de Libros Editorial aquí a Andorra.
1: I fa 5 anys d'això, per tant, anys. Va funcionar, de moment va funcionar.
2: Sí.
1: Llavors, si haguessis de descriure la teva línia editorial, com la descriuries?
2: Al final, la línia editorial, en aquest cas, és molt personal, perquè Tros de Libros Editorial és la primera editorial que sorgeix precisament d'un canal de YouTube, i per tant, tinc la llibertat, però també el deure, no?, de seguir molt els meus gustos, els llibres que em criden l'atenció i m'enamoren. Però la línia principal és clàssics injustament oblidats de la literatura, de diferents literatures de tot el món, llibres que són imprescindibles, que han configurat d'alguna manera l'imaginari, la manera de veure el món de moltes cultures, i portar-les, donar-los una segona oportunitat o fins i tot una primera, perquè moltes vegades són inèdits, en català o en castellà. Un exemple d'això és Solitud, de Víctor Català, no? Que per nosaltres és un clàssic, doncs, com Mercè Rodoreda, que ha influït doncs, en Irene Solà, no? una de les veus més prometedores actuals de la literatura catalana i que està present a tot arreu, doncs en castellà no es coneixia, no? Doncs intento fer això amb altres literatures també.
1: David, Medusa també té 5 anys, 2026 compleix 5 anys.
3: Sí, diria que sí, ara aquest estiu, no?
4: Sí.
1: Com sorgeix el projecte de Medusa?
3: El projecte el portem conjuntament amb l'Oliver, perquè l'Oliver, a banda de ser un dels editors d'Anem, és un dels editors de Medusa.
1: Clar, l'Oliver tindrà dos barrets avui.
3: Però... Sí, li intentaré treure feina, però bàsicament el projecte neix d'una proposta que li faig a l'Oliver, que no tenia res a veure en crear una editorial. De fet, tenia a veure en que ell ja estava treballant amb Anem i de manera molt efervescent, i jo em sembla que col·laborava en aquell moment com a autor per primera vegada amb l'editorial, i vaig veure que aquí hi havia alguna cosa, que sabia el que feia i que m'interessava l'editorial Anem com a dinamitzador aquí a Andorra, i la idea va ser Jo conec molts autors de l'àmbit català, perquè fa anys que escric, perquè havia format part d'una revista de lletres aquí a Andorra que es deia Portella, on també vam tenir molt contacte amb escriptors de Catalunya, i per tant l'oferta va ser: vols que dugui jo una col·lecció de literatura catalana contemporània? Crec que puc tenir accés a un grup d'escriptors interessants i podria fer aquesta feina. I la resposta va ser, després d'un temps de meditar-ho, fem una editorial.
1: Per què fer una col·lecció quan pots fer una editorial directament?
3: Sí.
1: I a Medusa què publiqueu, doncs?
3: Doncs aquesta era la idea inicial, no? El nucli era, en català, treballar veus contemporànies, autors contemporanis, però ja coneguts, eh? És a dir, jo ja anava a buscar un perfil d'autor que ja havia publicat diversos llibres i que a mi m'interessava com a lector. Per tant, una col·lecció de literatura contemporània literària. Fem prosa, però bàsicament la ficció i la literatura és el que a mi em va cridar atenció en un primer moment. Després hem diversificat molt, començant perquè vam canviar la idea i ja no vam començar només en català, sinó que quan vam estrenar-nos vam obrir amb 4 col·leccions de cop, 2 en català i 2 en castellà, no? Que són com 2 col·leccions geminades, no? A partir d'aquí hem anat evolucionant. Quin remei, no? Hem fet algun rescat de clàssics catalans, hem fet alguna traducció d'obres d'autors andorrans al castellà, bueno, suposo que en anirem parlant, però hem anat diversificant. I la part castellana la vam començar pensant en dur autors sud-americans no molt coneguts o amb obra una mica estranya cap aquí, cap al territori espanyol, diguéssim. Això ho hem anat afluixant, suposo que ja en parlarem, però a l'inici era això, catalans contemporanis, i hem anat tocant una mica de tot.
1: Molt bé. I Oliver, doncs anem a editors, com ja ens deia el David, ja fa més temps que corre, gairebé esteu a punt de fer 20 anys, vull dir que ja és una llarga trajectòria. I tu com vas entrar en el món editorial?
4: Bé, jo hi vaig entrar quan vaig acabar el meu pas per la universitat. Jo em vaig formar com a historiador i al final doncs vaig estar uns 10 anys entre la carrera, el màster i el doctorat, i quan vaig sortir una mica era, aviam què faig, no, ara de la meva vida i cap on tiro, no? I el món de la universitat no em semblava gaire prometedor. Després he vist que el món de l'edició tampoc és que ho sigui gaire. Això, més.
1: Molta gent ve enganyada aquí, però ja de seguida ho descobreix.
4: Exacte, no? De seguida arribes, no, a la conclusió. És veritat que jo penso que en el cas del món universitari, en aquell moment hi havia una precarietat total, de fet encara hi és, i jo tampoc no em veia seguint, no, aquesta carrera. Jo sempre he sigut una mica un ànima lliure i m'agrada una mica poder fer una mica de tot, i em va sortir la possibilitat de començar a treballar a Edicions Salòria de la Seu d'Urgell, que és un segell d'àmbit local, perquè jo ja havia publicat amb ells un llibre d'història, i a partir d'aquí doncs vaig començar a trobar en aquest món editorial. A casa sempre hi havien hagut llibres, jo a partir del final de l'adolescència també havia estat bastant lector, i bueno, m'hi vaig sentir molt, molt còmode en aquest espai. Anem Editors ja existia, s'havia fundat el 2007, però havia publicat 3 o 4 llibres, havia nascut gairebé com a hobby per part del Josep de Llarès, perquè ell de jove havia volgut muntar una editorial, no va tirar endavant el projecte, i doncs sempre li va quedar una mica la idea de aviam com ho recupero, no? I del 2007 ho va recuperar, però eren publicacions molt petites, i en un moment determinat ell, quan es jubila, decideix doncs intentar impulsar una mica més el segell editorial, i és en aquell moment en què tant per la relació personal i familiar que teníem, que em proposa dir, escolta, per què no vens també a col·laborar una mica amb l'editorial? Inicialment doncs començo a practicar fins i tot amb alguna maquetació, alguna cosa que era molt, molt puntual, amb les xarxes socials, i a partir d'aquí doncs hi arriba un moment que jo veig que Edicions Salòria doncs penso que ja no tinc més continuïtat i que vull doncs iniciar una mica el meu propi projecte. I el Josep em diu, doncs mira, escolta, més que iniciar el teu propi projecte, et deixo les claus de l'editorial i tu a partir d'aquí doncs tira. I això va ser a finals del 17, principis del 18, i des d'aleshores doncs aquí estem.
1: Molt bé. I quina és la línia que teniu a NEM?
4: La línia editorial sempre ha sigut focalitzada en Andorra, és a dir, al final una col·lecció de poesia i de narrativa també vinculada molt a Andorra, o tontorrà pirinenc, però, clar, evidentment, doncs, el meu àmbit de coneixement és la història i jo el que volia portar doncs, era per aquesta part. Llavors, jo crec que des de la meva arribada a l'editorial hem tirat molt cap a l'àmbit de l'assaig, no diria només històric, també de temes més amplis, però penso que ara mateix en proporció doncs, l'assaig té un pes important, l'assaig històric, i després el que hem intentat també és anar traient una mica la puteta, si podem, en l'àmbit pirinenc, també més vinculat per la part històrica, i també una mica temes més amplis, no? que això ens està costant una mica més, era una mica la idea que volíem seguir, però costa una mica doncs, de trobar aquesta entrada en el mercat que ens permeti consolidar, però igualment doncs, anem traient una mica els capritxos, no? Històrics que a mi tant m'agraden, i si podem doncs, els anem tirant endavant.
0: Per això esteva a l'editorial, no?
4: Exacte, sí, per això em van donar les claus.
0: Exacte. Va, doncs hem reunit aquí a tres editors andorrans. Jo volia fer la pregunta una mica capciosa, no em faré més de capcioses, però on són les dones? Tenim editores també andorranes i altres editorials aquí a Andorra per a les vostres tres?
2: Sí, bueno, l'Àngel Sandri, que és l'editora d'Editorial Andorra, que és l'editorial històrica, diguéssim, d'editorials, diria, més importants, no? A nivell de representativitat potser seria l'única editorial que falta en aquesta taula, i ara l'està portant ella. Després també hi ha editorials més petites que també són editores les que ho porten.
4: Sí, jo també penso en la històrica Límits, que ara la porta el Marc Miró, però que en el seu moment va ser fundada per la Maria Àngels Vilana i que va tenir doncs, un paper importantíssim, no? I de fet la Maria Àngels encara és penso que té un paper important encara a la cultura andorrana en aquest sentit. Ara ja no fa d'editora, però també doncs, podríem parlar de la seva llarguíssima trajectòria.
1: Ens quedem més tranquils. Bé, ara us faré la pregunta, perquè diguéssim és un dels motius principals que ens ha impulsat a voler parlar amb vosaltres, perquè sabem que hi ha moltes editorials catalanes a l'àmbit de Catalunya que publiquen en català, que els hi costa molt quadrar números, diguem. Llavors, es pot viure d'editar llibres només fixats en el mercat andorrà? si ho publiqueu només pel públic andorrà, diguem?
4: Jo crec que és una mica... és complicat. És complicat. Jo penso que es pot si s'assumeix que, evidentment, no, el que parlàvem abans de la precarietat, és a dir, si s'assumeix aquesta idea de precarització del sector, de que és complicat que en pugui sortir gaire cosa més del sou base doncs, per mantenir una persona i encara gràcies, si assumim això, sí, se'n pot viure. Però és cert que és enormement complicat i que jo mateix la tasca d'editor l'he de compaginar amb altres tasques puntuals, doncs, col·laborant amb el Diari d'Andorra, fent alguna docència puntual a nivell universitari, o fent també recerca històrica. Per tant, si només fos estrictament de la part editorial, seria difícil. Però sí que és cert que, com a mínim en el meu cas, la pota principal de l'editorial és Andorra, i que justament si jo m'hagués de valdre per un mercat, aquest només seria l'andorrà. En canvi, l'altre, és a dir, el mercat que hi hauria fora d'Andorra, cada cop va guanyant més importància, però segueix sent un complement, un accessori. Sí que estem notant, i això també penso que és una cosa per estar-ne contents, que és que les publicacions andorranes que arriben a través de la distribució a Baixa Catalunya cada vegada doncs, estan generant més interès, i que em sorprèn perquè de vegades doncs, allò típic, no? Produeixes un llibre, no sé, 500 exemplars i dius, bueno, n'envio 50 o 60 a Baixa Catalunya per si algú li interessa doncs, un tema com es va viure la pandèmia aquí a Andorra, no? I resulta que de seguida doncs, truquen i diuen, escolta, que necessitem més. Per tant, doncs, bueno, hi ha un interès. Evidentment, estem parlant d'unes xifres molt testimonials, però que fa 4 anys jo no detectava doncs, aquesta realitat, no? I per tant, doncs, poc a poc ens hi anem trobant també.
1: I vosaltres dos, que sou més aviat una editorial de ficció, que publiqueu una narrativa i tal,
3: cada model d'editorial aquí té un focus, i no només temàtic, sinó cap on es dirigeix, no? A Medusa vam començar pensant a fer un llibre que es pogués llegir perfectament, però que treballés bé a baix, no? A Catalunya. Ens estem trobant que a mesura que hem anat publicant autors tant andorrans com alturgillencs, hem comprovat això que deia el l'Oliver, que nosaltres tenim aquest complexe de que això és per aquí, això és un producte local, perquè aquesta persona és més o menys coneguda aquí al territori, però una vegada portat a baix, si el llibre s'aguanta, si té una qualitat, no hi ha cap problema. Crec que el lector català no té cap problema llegir qualsevol mena de literatura. Però tenim aquesta cosa encara des d'Andorra, no?, de sentir-nos petits de vegades, i potser no és tan real, eh? Potser pot funcionar. De fet, nosaltres estem més enfocats, més encarats al mercat de Catalunya que no pas al purament local. Tot i que, clar, quan publiques autors locals funcionen molt bé aquí.
1: Clar, és a dir, tu Jan, que publiques sobretot doncs, autors morts, és a dir, més en tens un de viu, que més és català, sí. No?
3: I no està fotut, eh?
1: No està fotut, esperem.
2: Però sempre dic que està mort per dintre.
1: Pel que escriu, potser sí, Antoni Sala. Però clar, tu, segurament la teva perspectiva ja era publicar pensant en mercats de fora d'Andorra, no?
5: Sí, jo només en el mercat andorrà seria absolutament inviable Trotalibros Editorial. O sigui, l'editorial al final té les seves fortaleses, no?, i té les seves debilitats. Segurament les seves debilitats és que moltes vegades són llibres per un públic molt reduït, són clàssics, que els clàssics mai estan entre les llistes de més venuts, no? I la seva fortalesa és que prové d'un canal de YouTube on ja hi ha públic que, sigui per bé o sigui per malament, coneix el meu criteri, no?, i de vegades hi confia, i em trobo que, per exemple, l'editorial arriba a Mèxic i ja hi ha lectors a Mèxic que estan esperant que arribi, recuperant l'exemple anterior, no?, Solitud de Víctor Català, perquè ve amb el segell una mica de Trotalibros Editorial, perquè ve amb la meva recomanació personal, no?, i això és ha sigut una gran oportunitat per l'editorial per expandir-se a través de molts territoris, no? I ha fet que viable un editorial que sobre el paper té molt poc de viable, no? Clàssics, amb tapa dura, amb mil pijades, no?, que jo hi volia posar, i això és el que us sosté. Evidentment, només amb Andorra, amb els punts de venda d'aquí a Andorra i el públic andorrà, l'editorial no tindria prou múscul, és evident.
1: Clar, era tu publicant en castellà, o sigui, la teva línia en castellà es troba gairebé a tot el món, no? Des d'Andorra al món sencer.
5: Al món sencer, alguns països d'Amèrica Llatina i a Espanya, sí.
1: Ja està, el món s'acaba aquí. Escolteu, i no us heu fixat mai en el mercat francès? No heu pensat mai d'això que el teniu a prop? No interessa?
4: Nosaltres hem intentat fer, no diria alguna incursió pròpiament en el mercat, però sí que hem intentat fer algunes traduccions en francès. De fet, algunes les tenim publicades a l'editorial, però aquí ens trobem algunes barreres. Primer de tot, que la distribució a França segueix uns canals una mica més complexos que en el cas català i espanyol, i que per tant doncs aquí tenim més complicacions, i que clar, per molt que ens fixem en aquest mercat, per el nombre de publicacions que tenim, ja sabem que si tu no tens una regularitat amb el nombre de publicacions i amb les novetats que tu treus, treure allò un o dos llibres molt esporàdicament no justifica tenir una distribució, i per tant ja tens dificultats per la comercialització, la distribució, i és una mica complicat. Tot i així, hi ha, crec que, obra traduïda al francès que també ara s'està traduint al castellà, és a dir, es va començar una mica més pel francès l'autor andorrà, i ara s'està fent més la traducció al castellà, però ja us dic que cap a França ens ha costat una mica més.
1: Llavors, si no t'hi fiques de cap i
4: totalment
1: publicar regularment, i clar, això és un esforç.
4: Al final és el que diem sempre, és a dir, sempre faig la comparativa de l'editorial allò amb una pedra que tires a l'aigua, no? Al final l'epicentre és el que és, i després les zones expansives, a mesura que s'allunyen del lloc, tens més dificultats. En el cas de la nostra editorial, anem, és molt clar que l'epicentre és Andorra. El Jan, per exemple, ha aconseguit doncs, que aquestes onades es mantinguin en un espai molt, molt ampli, però perquè doncs, també ell ha aconseguit fer-ho a través de les xarxes, no? Si no fos a través d'aquesta via, tu has de tenir alguna presència més presencial, més física, i això jo penso que és bastant complicat d'intentar compaginar un mercat com és el català, l'espanyol, i a més el francès alhora. Seria, jo penso, una bogeria per microeditorials que són com les que tenim aquí.
1: Esclar. I ara, bueno, hem vist que realment cada una de les editorials és molt diferent, té uns objectius diferents. Com veieu, o sigui, el moment actual que esteu vivint com a editorial, com el veieu, diguem, com si us sou optimistes, no sé com dir-ho, creieu que estem en un bon moment com a editorial?
5: Sí, sí, sí, jo crec que ara mateix en el sector editorial andorrà és una època daurada. Altra cosa és que jo soc un pessimista nat i sempre penso que l'any que ve tot s'anirà a pastar fang, no? Però
1: és una cosa de personalitat.
5: Una pandèmia, sí, sí, sí, sempre penso que està a punt d'arribar a alguna cosa, o no cal que arribi res, ja ens la fotrem sols, sense cap ajuda. Però, clar, dintre de que és un sector precari, és un sector difícil, és un sector que realment apostes amb cada llibre, que això és aquí, a Catalunya, a tot arreu, crec que és un molt bon moment a Andorra. A més, són diverses editorials, però que no ens trepitgem, que cadascú, com tu has dit, no? Té uns objectius diferents, té una línia editorial diferent, ens ajudem, estem units a l'hora de demanar, no? També moltes vegades suport d'institucions o sensibilitat per part de l'administració pública. Ens estem trobant amb una administració, doncs, que ens ajuda amb allò que pot, dintre de les dimensions de l'administració andorrana. Ens estem trobant, com ha dit l'Oliver, no?, amb un interès creixent cap al que s'està fent aquí a Catalunya i a Espanya. Així que jo diria que és un molt bon moment. Segurament, com no n'hi ha hagut cap altre abans en la història d'Andorra.
4: Sí, perquè jo crec que hi ha hagut moments previs en què l'edició andorrana ha viscut un boom important, com era l'època en què aquí s'imprimien llibres que a Espanya no podien ser impresos, i per tant aquí, doncs, Editorial Andorra va tenir un paper fonamental. Casal i Vall també, doncs, va ser importantíssim en aquell moment, però el que es publicava era producció forana. Aquí gairebé que es feia molt la feina d'edició i d'impressió per després, doncs, poder-ho fer des d'un territori que no fos l'estat espanyol. En canvi, ara el que estem vivint és el boom de les editorials andorranes, en bona part en producció pròpia d'autor local o d'autor pirinenc, no? I això jo penso que és el gran canvi, i és el que ens fa que ara puguem pensar que estem a l'edat d'or, i que ara aquell moment, que fins aleshores era l'edat d'or, ara ja és l'edat de plata, no? Perquè realment ara, doncs, el moment és més que oportú.
0: I agafant una mica el fil d'aquest suport institucional que comentava ara el Jan, que teniu, perquè sabem, per exemple, com dèiem, no?, coneixem molt el mercat català, sabem que, per exemple, a Catalunya, doncs, hi ha subvencions per la publicació de llibres i tal, però no coneixem com és això a Andorra. Teniu aquesta mena de suport, o és més un, no sé com dir-ho, un reconeixement verbal, no?, que us tenim suport, sí. Però teniu suport també en aquest sentit?
3: Tenim suport, sí. No és només això, predisposició pura, sinó que hi ha un suport clar a l'hora de tu defensar un projecte. Et recolzen si consideren que té cara i ulls. Doncs l'Associació d'Editors d'Andorra té un conveni amb el Ministeri de Cultura que marca una mica quines són les pautes a seguir. Vull dir, no és només una qüestió de bona voluntat, sinó que realment és un ajut que ens salve, no? Perquè sense aquest complement potser tindríem moltes més dificultats encara.
0: Perquè veiem que, per exemple, se m'acut a mi un, però si n'hi ha d'altres, doncs també m'agradarà saber-los, no? Per exemple, a la Setmana Llibre en Català veiem que, a més, no?, hi ha una caseta de publicacions també d'Andorra i tal. Per tant, no només s'incentiva l'edició, sinó que també us donen facilitat perquè es faci difusió de la publicació que es fa aquí.
4: És a dir, jo crec que des de que l'Associació d'Editors, doncs, s'ha represa amb força, el que han fet és molt de lobby, realment, doncs, de les editorials agremiades, de defensar una mica quins són els nostres interessos. És evident que Andorra és un país petit i que, per tant, doncs, una mica cada editorial aquí, per arribar als punts de venda, tothom ja es pot fer una mica la guerra pel seu compte, però que a l'hora d'anar fora d'Andorra i d'internacionalitzar el llibre d'Andorra, tenint en compte que, a més a més, els problemes que tenim amb la frontera, que això també en podem parlar, que segurament és un àmbit força desconegut, el Ministeri de Cultura ha entès que ens han de donar suport per la internacionalització, i la internacionalització passa per estar, doncs, com a mínim en els tres àmbits en els quals, doncs, nosaltres tenim hem de tenir presència. El primer és l'àmbit pirinenc, per això, doncs, anem a la Fira del llibre del Pirineu d'Organyà, que cada vegada, doncs, està guanyant més entitat i que per nosaltres és fonamental, és la nostra fira, la que ens sentim més pròpia. Després, evidentment, en tot l'àmbit catalanoparlant, és a dir, som un país de llengua catalana i la majoria de coses que es publiquen a Andorra són en català, per tant hem de ser a la setmana, i el Ministeri col·labora, doncs, tant amb l'estand com fins i tot amb subvencions per tal de poder fer viable aquest estand, que puguem tenir una col·laboració personal al transport dels llibres, per tant aquest paper hi és. I des de fa 4 anys, aquesta era la quarta edició, també a l'àmbit espanyol, anant a la Fira del Libro de Madrid, on també tenim una caseta pròpia. I per tant, doncs, s'ha entès una mica que ens han de donar aquest suport i que nosaltres responem doncs, portant doncs, el catàleg tant en castellà com en català doncs, a tot arreu, no? Sobretot també a Madrid que portem català i castellà i fins i tot l'any passat es va fer, ells mateixos ho poden explicar millor que jo, que hi van ser una incursió a la Feria del Libro de Guadalajara també amb el suport del Ministeri. Per tant, penso que estem treballant molt, molt de la mà i que és un... Potser és un desavantatge que siguem un país petit a l'hora de tenir potser un àmbit de subvencions més desenvolupat com pot ser el de Catalunya o Espanya, però alhora sí que tenim la capacitat de tenir les institucions molt a prop. I aquesta facilitat és el que ens permet moltes vegades poder treballar conjuntament uns i altres, que a mi se'm faria impensable que si fóssim una associació d'una comarca catalana que poguéssim anar a parlar doncs, amb el ministre espanyol de torn i dir-li, escolti, és que volem anar a la Fira del Llibre de Guadalajara. No, se'm faria una mica estrany i complicat d'imaginar, i en canvi aquí és el nostre pa de cada dia.
3: Sí, i si em permets, més enllà de l'ajut, més d'això, us ajudem a promocionar, us donem alguna subvenció, som uns interlocutors del Ministeri de Cultura en temes que a ells els interessa, això, veure el posicionament doncs, dels escriptors en alguns casos, dels editors en uns altres, no, d'altres associacions culturals, però és un contacte molt directe, vull dir que si ens necessiten per alguna cosa perquè volen saber el nostre parer, és tot molt fàcil i molt directe.
0: Quan és la fira aquesta d'Organyà? Per qui no la conegui, que, o sigui, que a mi em sonava però no la tinc ubicada al calendari.
2: No ho he vist mai, us encantaria aquesta fira.
3: Us ho passaríeu molt bé.
4: Fantàstica.
3: I aquest any amplien, han allargat
4: un dia més. Sí. Sempre és el primer diumenge de setembre. Per tant, aquest any coincideix 4, 5 i 6. És a dir, és el primer diumenge de setembre i llavors ens fan 3 dies. Divendres, dissabte i diumenge.
1: Setembre, la setmana, la Liber is Liber, tot anem empalmant.
4: Sí, totalment, totalment.
3: Sí, però ara em sembla que hi ha més distància entre la fira...
4: Hi havia hagut èpoques que el primer diumenge coincidien, recordeu quan feien la setmana del llibre en català, l'11 de setembre, havíem de gairebé duplicar-nos.
3: Ara hi ha més espai.
4: Sí, no passa, no passa.
1: Haurem de demanar nosaltres una subvenció al govern d'Andorra per la benzina, per tots els llocs que hem d'anar.
0: Que ens donin més dies de vacances.
3: També. Us interessa la part dels llibres i potser dels embotits, també.
1: També. Ja, sí. Sí.
0: A mi, ja per fer el xafarder, m'ha fet gràcia allò de les duanes, que evidentment no ho conec, que heu dit que teníeu...
1: Què passa amb les duanes?
0: Sí, què passa amb les duanes?
2: No, sempre.
4: Xan, expliques tu o...
0: No, si es pot explicar.
4: No, pot explicar.
0: Segurament no ho coneix, he dit, no ho conec.
4: Si em puc posar allò, no em vull fer farragós, però una mica tècnic.
1: Tenia algo de declarar.
4: Sí, exacte. El concepte és aquest. Aviam, clar, la majoria de persones que ens estaran sentint tindran molt interioritzat la idea de Unió Europea i de la no existència de fronteres ni per persones ni per mercaderies, però com bé sabrà també molta gent que hagi vingut a Andorra, quan es ve aquí al país doncs s'ha de passar una frontera i això no només inclou persones, sinó que també inclou mercaderies. Doncs Andorra és un país tercer respecte a la Unió Europea, hi ha un conveni amb Espanya per tal de poder comerciar que elimina qualsevol tipus d'aranzel pels productes. Per tant, tot i ser un país tercer, no estem sotmesos als aranzels que podrien tenir doncs, a altres països de la resta del món si volguéssim portar productes a l'estat espanyol, però en el cas dels llibres sempre diem que sí que hi ha uns aranzels burocràtics. Per què? Perquè nosaltres quan hem d'agafar els llibres des d'aquí a Andorra i exportar-los a l'exterior, nosaltres primer de tot hem de fer un avançament de l'IVA. Per tant, això diu, si has d'enviar doncs, un paler de llibres, vol dir que tu has d'assumir aquest avançament de l'IVA i que si aquests llibres no tornen en menys de 6 mesos, tu que t'hi ve ja no els recuperaràs mai. Per tant, ja és una inversió que tu has de fer. A més, has de pagar uns transitaris, que són un seguit de persones que s'encarreguen de fer-te totes aquestes declaracions duaneres amb tot plegat. El transport normalment també l'has de passar en un tercer, perquè si ho has de fer tu mateix també has de tenir un coneixement de tota aquesta burocràcia. I a més, encara et trobes amb el problema que si tu portes directament aquest llibre en una llibreria, com a empresa andorrana, el llibreter ha de tenir una comptabilitat paral·lela perquè li està portant una empresa d'un país tercer.
3: Un producte exòtic.
4: Exacte. I aquesta persona dirà, home, és que si només he de demanar un llibre, com he de fer una declaració a part, que és un merder espectacular. Llavors, aquí tenim unes problemàtiques que hem anat solucionant de moltes maneres. Una d'elles és, per exemple, imprimir els llibres ja fora del Principat i això ens permet que hi dia no hagin de passar aquesta duana i que només pugin aquells llibres que nosaltres venguem aquí, però els que hagin d'estar fora. Bueno, és una mica trobar els elements, però estem sotmesos a aquesta dinàmica i a aquesta problemàtica, i això és una de les coses que intentem resoldre i que està sent complicat. Però clar, moltes vegades quan tu parles de mercaderies, clar, la persona de la duana no fa la diferència entre el tabac, l'alcohol, els mitjons, la roba, els totxos o el que sigui, i els llibres.
2: Clar, però, no? El concepte de contraband de llibres.
4: Exacte. És a dir, nosaltres estem obligats...
6: Treu per allà tu, o no sé què.
2: Llibes tabac o no? Llibes llibres.
6: Què dius?
0: Però sempre fem una petita aturada musical, i aquest cop l'hem demanat als Encatriers. Bé, sabíem que triaries o bé l'Oreja de Van Gogh o Manel, això ho teníem claríssim. En Jan ens ha triat 20 d'enero de l'Oreja de Van Gogh, una cançó del 2003 que van
2: molt
0: incloure...
2: representativa d'Andorra, eh?
0: Sí, d'Andorra.
3: Soy Hobbiton.
2: És Hobbiton.
6: T'escolçaran, no?
3: No hi ha dret.
0: Cançó del 2003 que van incloure el seu disc Lo que te conté mentre estacies la dormida. Llavors, per què aquesta cançó? I la segona pregunta que tinc és si ja tens entrades pels concerts.
2: A la segona pregunta, sí.
0: Sí.
6: Diu que està cantant molt bé la
4: sí,
6: Maia.
4: Sí, sí, sí.
2: No m'ataqueu la Maia, eh? Abans heu preguntat la broma que no es pot fer un andorrà, que és la broma que no es pot fer al Generimany.
0: No?
2: A la Maia no se l'ataca, se la respecta. Sí, ja tinc entrades pel concert de Barcelona. Per mi és molt especial aquest retorn. El porto somiant des que jo era petit, era adolescent, preadolescent, quan se m'anà la Maia, no? Ja ha tornat i és màgic.
6: El David està
3: és un programa d'humor, això.
6: No preveníem que fos literària, tampoc, no?
2: I el 20 d'enero és una cançó que m'ha acompanyat sempre, que és una de les meves cançons preferides, i el primer llibre de l'editorial, La Guàrdia, al mirar els dimecres del mes de gener, que les punxes, la meva distribuïda, treu els llibres els dimecres. I havia de triar un dimecres, i vaig triar aquell dimecres perquè era 20 de gener. I ja, des d'aleshores, per mi també és molt representativa d'aquell moment de gènesi de l'editorial.
0: O sigui, hi ha tota una història aquí.
4: Un simbolisme, una mitologia sí, al voltant d'això.
3: És llàstima que se'ns vegi, perquè jo brando el cap tota l'estona que no.
6: Però això,
3: que això no pot ser.
6: Farem clips especials mentre amb la veu de gent de fons i de tu fent així.
2: No s'ha de valorar la bona música, no passa res.
0: Som i escoltem-la.

0: Bé, sabem que a banda de dedicar-vos a la complicada tasca d'editar llibres, com s'està veient en aquest programa, us coneixeu molt bé i feu molta pinya. Així que ens agradaria que ens destaquéssiu què és el que més us agrada o que més admireu dels catàlegs dels vostres companys. Clar, aquí demanarem doncs, que el David faci la part d'Anem, de Medusa, perdó.
1: Dels altres dos, què és el que més m'agrada dels catàlegs? De la part d'Anem, a mi hi ha una banda de divulgació que no és tan purament acadèmica o històrica en el sentit dur, divulgació del país, d'històries de persones del país, no? De vivències, d'una literatura més de memòria, que m'interessa molt, que trobo molt, molt, molt vàlida. I després hi ha una part també de divulgació, de simbologia i de costumari del país, que trobo que estan fent molt bé, amb el Jordi Casamajó, per exemple, en tot aquest tema. Em sembla que he explicat tres llibres del Jordi fins ara. És una obra molt, molt valuosa que a mi m'atrau molt. I per la part del catàleg del Jan, doncs trobo que el que està fent amb el James Baldwin en català és molt meritori i que està creant un cànon, que així es fan les coses, no? Perquè tenir literatura catalana vol dir tenir bona literatura traduïda al català i incorporar tots aquests temes i aquests autors potents i aquesta visió i aquest vocabulari, no des de l'àmbit acadèmic, no el vocabulari que ja hem llegit en assaig, sinó literari. Penso que està molt bé, que aquí em fa una mica d'enveja i tot.
2: Bueno, jo en el meu cas, Medusa, evidentment, que en soc part, no puc dir gran cosa, però sí que puc dir una cosa, que és que, evidentment, el David fa molt la part d'editor literari de Medusa, molt més que no pas jo, és a dir, és un 95-5, si haguéssim de fer els percentatges, i en el seu cas ell em va descobrir autors que ell ja coneixia d'aquests contactes que tenia, que a mi m'han sorprès, no? Autors en castellà que no m'imaginava mai que poguessin passar després per les nostres mans a l'hora de publicar-los, i que penso en Quiroga o en Luis Harris, per exemple, el llibre que vam publicar solament una vez, que realment doncs, han sigut per mi també descobertes, no? I que això també és una part de la gràcia de ser editor, descobrir coses que no t'esperaves. I per la part d'en Jan, jo crec que és que tot el catàleg és inconmensurable, no? Al final estem parlant de clàssics, ell en diu clàssics injustament oblidats, però clar, quan pensem en clàssics pensem en llibres que són coneguts per tothom, que després no vol dir que tothom se'ls hagi llegit, no? Però els típics, no? L'Odissea, la Muntanya Màgica, totes aquestes coses que diguéssim que estan en els catàlegs o en els currículums escolars. I jo penso que el Jan justament el mèrit que ha tingut és recuperar obres que tenen un valor importantíssim per la literatura universal, però que si ell no me'ls hagués donat a conèixer per mi serien totalment desconeguts, i l'únic que em sap greu és de vegades no tenir més temps per llegir més llibres del que ell em passa, perquè moltes vegades és allò, sempre li dic, no? Coneixes trot de llibres i com si me'l fes devorar, oh, què te l'has de llegir, penso, hosti, tinc tantes coses per llegir que mai arribo tot. Però justament, no? Aquestes descobertes també penso que són increïbles, i que és un mèrit que una editorial andorrana, perquè això sí que no ho ha fet ningú, pugui arribar des de l'epicentre d'Andorra, pugui arribar a 11 països d'Amèrica Llatina. A mi em sembla sorprenent.
3: Jo crec que Anem s'ha convertit en l'editorial principal d'Andorra, o sigui, crec que ha agafat el testimoni de l'històrica editorial Andorra, és la que el punt de trobada, no, de les veus, del pensament, dels problemes d'Andorra, o sigui, realment és el que transcendeix de la societat andorrana portat a la literatura. Això és evident, però el que més admiro d'Anem, que crec que si no ho fes Anem no ho faria ningú i es perdria, és de recollir la història d'Andorra i del Pirineu, no? Moltes coses que si no fos per l'Oliver, ell com a historiador, però també els seus autors, no se sabria, doncs, de l'edat mitjana al Pirineu, de diferents símbols i simbologia, de bruixes, de pensament màgic que recopila un friqui, que és el Casamajor, no? Que és això, però ho converteix en llibre, això, no? I d'alguna manera ho immortalitza, fa la feina de museu, no? En el sentit de recopilar tota aquesta informació que potser d'altra manera es perdria, i que crec que en base a això es podrà seguir investigant sobre tota la història del Pirineu. I de Medusa, jo crec que és com el mig camí, no? Entre tot el llibre, que és una cosa que sí, he fet aquí a Andorra, perquè jo sóc d'Andorra, però és una deslocalitzada completament, podria estar a qualsevol lloc perquè agafo literatures de tot arreu, i anem que està tan clavada al territori, ha sabut tenir aquestes dues ànimes. A mi ja saben que la meva debilitat de l'editorial és la col·lecció aquesta dels seus petits plaers, no? Que jo dic, aquests petits llibres de colors que em semblen joies literàries, però el que més admiro de tot de Medusa és la feina del David com a editor de taula, o sigui, com t'explica un llibre, t'explica com l'ha treballat, com s'ha barallat amb els autors. Això no, això aquí no.
4: No, ho negaré. No, som molt macos tots.
3: Va un autor que sap que té potencial i li diu, tu què has escrit? No, jo tinc escrit quatre coses però que no són publicables. A veure, ensenya-me-les. I sap veure el potencial. Sap veure... Clar, jo com a editor de clàssics, jo ja veig una obra acabada, una altra llengua i d'això, però jo ja la veig acabada i dic, hòstia,
4: això m'agrada.
3: I en pel·lícula feta. Però jo, clar, jo ja veig l'obra acabada i la meva feina és portar-la a un idioma. Però ell construeix, o sigui, és editor en el sentit del que els anglesos diuen editor, no publisher, no? De veure el potencial, de veure el potencial de les veus, de sentar-se amb l'autor, de que tot i que l'autor pensi que allò no és publicable, recopilar aquests textos i dir, mira, si això ho portes cap aquí, això té un sentit, no? I juntar-ho i fer una cosa acabada, amb sentit, amb rumb, moltes vegades que els propis autors no saben d'ells mateixos, no? I jo crec que això és aquests editors, no? Maxwell Perkins, aquests editors que jo admiro tant, és el que feia, no? I que jo no puc fer perquè els autors els tinc.
4: Anem a berenar, no?
3: Ara em convides, no?
5: Escolta, és un goig sentir-vos parlar dels altres, jo trobo fantàstic, i bueno, a mi m'està venint molt de gust, diguem, crec que esteu convidant molt a explorar el catàleg de les tres editorials, i clar, no tenim temps i seria impossible conèixer en detall, ara que ens expliquéssiu diguéssim, a cada un dels catàlegs, però sí que m'agradaria preguntar-vos, ara ja cadascú de la seva editorial, si sou capaços de triar alguns autors o alguns llibres concrets que creieu que representen 100% l'editorial. Dius, hòstia, aquesta és la bandera, perquè entengueu de què va la meva editorial, heu de conèixer, o aquests són els autors que millor el representen, me'l sabríeu dir?
2: Jo, en el meu cas, ja ha sortit dues vegades, no? Els llibres d'en Jordi Casamajor penso que són molt exemplificatius del que és l'editorial, perquè hi ha una vocació d'explicar el passat d'Andorra i el passat de l'àmbit pirinenc, sense entrar aquí en fronteres polítiques més actuals, i que, a més, és capaç de fer-ho des de la divulgació, no? I llavors penso que autors que tenim així definitoris, doncs, com el Jordi Casamajor, penso també, doncs, evidentment, amb el Carles Gascón, amb el Lluís Obiols, que han publicat, doncs, altres documents més d'arxiu que ell ha fet l'estudi introductori. Molt, ho penso molt en l'àmbit de la història, i si m'acosto una mica més en el catàleg de la part de narrativa, penso que per nosaltres és un orgull tenir haver reeditat l'obra de l'Antoni Morell,

0: però que als 80 i pico anys encara no ha trobat l'èxit comercial, i saber que té calaixos plens de tresors i que seràs tu el primer a publicar-li la primera ficció als 85, i que s'ho mereix tot, malgrat que el llibre després no funcioni, ho has fet. Ho has fet. Comença així, tampoc fa gràcia, però sí que fa gràcia, perquè estàs fent el que vols fer. I passa el mateix amb el número 1 del Pocket Català, que va ser el Moner Jordà, que li van publicar el seu primer llibre, que era inèdit. El seu primer llibre, per qüestions atzaroses, no es va arribar a publicar. L'editorial que li havia de fer, perquè havia guanyat un premi, no va arribar a tenir prou continuïtat com per fer-li aquest llibre. Aquest llibre, ell va continuar fent carrera, es va quedar allà en un calaix. Mai havien sortit totes les peces d'aquest llibre publicades juntes. Ha sigut un èxit comercial, no puc afirmar, però ho volíem fer i ho hem fet, sí. Vull dir, tots els llibres són una mica així, no? És, te'ls diria tots.
1: Complicat.
0: Sí.
1: Tu, Jan, què?
2: Sí, també, és que aquesta pregunta és com... Quin és el teu fill preferit? Sí. Tots t'agraden per una cosa diferent, no? I més quan és una editorial tan personal com les nostres, que en part... A mi moltes vegades quan em pregunten quina és la línia editorial, com tries els llibres, quin tipus de llibres t'agrada publicar, i em trobo fent psicoanàlisi propi de dir què és el que... perquè és una cosa molt, molt íntima i molt personal. Però crec que de tots els autors, la més representativa... O almenys m'ho sembla a mi, és la Janet Frame, que va ser una escriptora neozelandesa que va viure aquí a Andorra, és un tema molt divertit això, però que va quedar completament oblidada. Va ser una dona que tenia una vida normal a les Antípodes, a Nova Zelanda, anava a estudiar per mestre, però per un intent de suïcidi la van tancar un manicomi, en un temps que els manicomis, doncs, perdies tots els drets, ja no ets considerat persona, eres la vergonya de la família, t'aplicaven teràpies d'electroxoc i lobotomia cerebral, i de fet tenia la lobotomia cerebral programada quan, de cop, però qüestió de dies, que l'haurien deixat com vegetativa, quan va guanyar el premi més prestigiós literari de Nova Zelanda, i això ho van cancel·lar, no? I a partir d'aquí, amb els diners del premi, ella es va canviar el nom, va fer les maletes, se'n va anar cap a Europa, va viure a Eivissa, va viure a Andorra, va viure a Londres, va tenir una vida increïble i va acabar sent considerada, després de Catherine Mansfield, segurament l'autora més important de Nova Zelanda. I tot i així, no es podia trobar ni en català ni en castellà, no? Clar, jo, amb aquesta vida tan inspiradora i sobretot com va convertir tot aquest patiment, tota aquesta solitud, totes aquestes tortures i tots aquests maltractaments en una literatura tan bonica i tan plena d'humanitat, per mi és tan inspirador això, i poder haver contribuït a publicar aquesta autora. La meva lluna de mel va ser Nova Zelanda, i anava als llibreters, i quan els deia que jo havia publicat la Janet Frame, clar, París, Espanya, és l'altre costat, és la cosa més exòtica que pot existir, no? És doncs com si et vingués l'editor de a Nova Zelanda, Mercè Rodoreda, els hi feia una il·lusió de dir, ostres, allò ho llegiu allà i els hi agrada i tal, no? Perquè ells senten que no es coneix. I moltes vegades penso en Janet Frame com el paradigma, no? L'autora que reuneix tots els ingredients del que jo vull fer en aquesta editorial.
1: No me'l esperava, aquesta?
2: No.
1: Pensava que, mira, que perquè has publicat noms molt...
2: Tens la guanta, esperaves.
1: Bueno, és un dels que pensaria, però jo que sé, el Tom Wolf, aquell, no?
2: Això. El Thomas Wolf.
1: Ah, Thomas, no pronuncio mai bé, però que t'han sentit parlar molt i molt bé d'alguns dels llibres, i clar, però que aquests potser són els teus preferits, però potser no els que representen millor, diguéssim, l'esperit de...
2: Exacte. És que el Thomas Wolf, la seva narrativa curta sí que estava publicada en castellà Perifèrica i en català a Viena. Sí, el nen perdut està a Viena. Vull dir, Thomas Wolfe és un cas estrany perquè és un escriptor importantíssim als Estats Units i amb prou feines es troba aquí, però sí que ja hi havia un precedent, no? I en veritat va tenir una vida molt dedicada a la literatura, però no em va semblar tant la superació de la Janet Frame i com va convertir la seva experiència personal, el seu trauma en literatura de primera qualitat. A mi em sembla molt inspirador.
1: Sí, sí. Bé, ara sabem que esteu pràcticament fent les maletes quan estem gravant això. Us aneu a la fèria del llibre de Madrid. No sé, els tres no hi aneu, no?
3: No. Aquest any hi va el Jan.
1: Aquest any pensava que anaves tu també.
2: Sí, no l'hem vist, l'Oliver.
3: Normalment vinc, però aquest any, per qüestions de calendari, ha sigut impossible.
1: Doncs això, aneu a Madrid, esteu a la setmana i amb molts altres esdeveniments. Són necessàries aquestes fires, sobretot si són grans, per donar-vos a conèixer? És important això?
3: Jo crec que imprescindibles i sobretot perquè no totes les

0: Les editorials d'Andorra tenen distribució fora del país i per tant doncs, és la manera de mostrar conjuntament el catàleg del país fora de l'àmbit estrictament andorrà. Jo penso que són fonamentals. Després cada editorial pot tenir la seva línia estratègica, n'hi ha algunes que fins i tot no publiquen en castellà i que per tant doncs, a Madrid, tot i que és una fira multilingüe i que per tant tots els llibres són ben acollits, doncs, poden tenir menys tirada, però després a la setmana passa al contrari, no? I per tant penso que és fonamental estar en aquests espais.
1: També a València, no? Que ha estat...
2: Sí, bueno, a València hi vaig jo, no hi va l'Associació d'Editors d'Andorra. Per mi té un triple sentit, o sigui, per un costat és un valor d'oxigen econòmic, això és evident, l'altre és la visibilitat, l'aparador. Jo crec que el gran valor afegit de les fires és ser l'aparador d'aquestes petites editorials, que a vegades els organitzadors de les fires se'ls oblida això, no? Perquè Planeta i els grans grups tenen uns llocs gegants i sembla que les editorials independents cada dia estan com més apartades. Els llibres dels grans grups estan a totes les llibreries, no? En canvi, les fires, poder trobar-te tot el fons editorial d'una petita editorial que mai et trobaràs, no?, a la majoria de llibreries, és un gran valor, i fins i tot diria un valor nacional. És evident que hi ha molts estereotips lligats amb Andorra, que moltes vegades surten les notícies sempre pels mateixos temes, i a Madrid sobretot. Jo crec que a Catalunya som més propers, hi ha una cultura compartida i es puja molt aquí a Andorra, però a Madrid ens hem trobat de gent que ve amb els seus projectes de que a Andorra només hi ha doncs, youtubers, tabac i caldea, no? I veuen a les fires que a Andorra es fan altres coses, no? Com l'edició de llibres, com l'escriptura, i això crec que també almenys per mi és un valor molt positiu d'exportar fora d'Andorra.
1: La pregunta també era una mica en el sentit de els mitjans de comunicació catalans, espanyols, us fan prou cas? Considereu que us tiraran en compte per ensenyar els vostres llibres? Fins i tot també a les llibreries de fora d'aquí a Andorra, eh? No sé si considereu
0: que... En aquest sentit encara som desconeguts i que si no... És a dir, quan es parla d'un llibre és més perquè doncs, hi ha una coneixença de l'autor que ha interessat al periodista, o més que s'hagi planificat de parlar conjuntament de les lletres andorranes. De la mateixa manera que hi va haver una cobertura de la presència de Barcelona a la Fèria del Libro de Guadalajara, la presència andorrana jo crec que no és ni coneguda per molts mitjans, i que de vegades, ja us dic, és que jo crec que hi ha molta gent que no sap l'activitat editorial que hi ha aquí al país.
3: Sí. Us podríem fer la pregunta a vosaltres, que esteu en aquest àmbit, si realment coneixeu a les tres editorials. Segurament difícil, perquè n'hi ha una que té molta més visibilitat, però és que...
2: Però no pels mitjans tradicionals.
3: No, però dic, potser això ens ajuda, no?, al fer pinya, que es pugui conèixer Trotalibros en un moment donat ens beneficia a tots. I aquí el Jan és molt generós en aquest sentit, perquè ens ajuda molt, ens acompanya tot arreu, parla de nosaltres, ens llegeix. Vull dir, això és una gran cosa, però és difícil, si no, com entres, no?, en aquest món on hi ha cops de colze a tota hora.
1: Sí, que això tens raó, perquè la Trotalibros sí que el solem veure. Clar. A la majoria de llibreries que anem, però nosaltres no anem a totes les llibreries, però sí que és cert que a Medusa hi anem. Clar, però més difícil de trobar.
3: En aquests llocs físics dels que parlàvem, no, les fires, si tenim un Trotalibros molt present i un Jan molt present, ajuda a la resta a que algú es pugui atensar en aquesta parada, en aquesta caseta, i trobar altres coses. I sorprendre's, no? De dir, que Andorra no feu formatges, no? No veneu formatges de bola, no?
2: Sí, jo crec que això, no? Jo, els mitjans tradicionals, jo sempre em queixo molt perquè no noto... Jo, un cop més, vaig tenir molta sort de les xarxes. Moltes vegades es critica molt els influencers, els booktubers, els bookstagramers, però almenys la meva experiència, que evidentment no és representativa de res, i és una editorial molt peculiar, Trotalibros Editorial, però jo sort n'he tingut dels creadors de contingut. Jo m'he trobat uns creadors de contingut molt oberts, ja no només a editorials, sinó a noves editorials, a nous projectes, a noves veus, en general, és una cosa tan democràtica, tan àmplia, hi ha tants perfils i tan diferents, que crec que hi ha una sensibilitat especial per apostar per quan una editorial neix, etc., que els mitjans tradicionals jo crec que no arrisquen tant. Vas, ara, per exemple, que venim de Sant Jordi, veiem a les llistes de les recomanacions per Sant Jordi, són sempre els mateixos, les mateixes editorials, les mateixes novetats, una rere l'altra, no? I després veiem jo, en el meu cas, doncs vaig a un canal de YouTube, mirava un canal que es diu La Biblioteca de David i fa la seva llista de recomanacions i clar, és que se surt de les novetats, parla de llibres que potser fa 3 anys que s'han publicat, d'editorials noves, d'editorials petites, no? Crec que és un ambient molt més permeable, no? I ho lligo amb allò que us comentava de La Guàrdia quan va sortir l'editorial. Cada llibreria és un món, però en general les llibreries els hi costa arriscar amb nous projectes. Jo, la meva gran sort, un cop més, va ser xarxes socials i gent que va fer conèixer i que va impulsar el projecte des de baix.
1: Està molt bé, així que ens has de fotre un cable amb ell sempre, portar
3: ja fa,
1: a la maleta.
3: Això estem aquí, nosaltres dos avui.
0: Ens farem samarretes amb la foto del Jan, per dir, som amics del Jan, compreu-nos llibres.
1: És una bona idea.
2: És un plaer.
4: Doncs bé, ens ha agradat molt parlar amb vosaltres, Oliver, David i Jan. Hem descobert moltes coses sobre l'edició Andorra. Arribem ara sí a la recta final d'aquest Lecturistes, però abans, com sempre, volem saber què posem a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt. Directe a la pila.
4: Com que sabem que, a més d'editors, també sou grans lectors, ja per acabar ens agradaria que ens diguéssiu cadascú de vosaltres, ja sé que és molt complicat triar-ne un, però que ens diguéssiu un llibre que teniu encara pendent i que teniu moltes ganes de llegir. Que comenci, que vulguis, vols tu, Oliver?
0: Ostres, ara m'agafes complicat. Un llibre que tingui...
1: El que estigui sobre l'edat de la pila. Perquè...
0: Mira, ara no us enganyaré, el que estic rellegint, perquè estava uns dies que no sabia, que en Jan ja ho sap, no sabia què llegir i volia rellegir una cosa totalment diferent, i ell ha parlat de Hobbiton, i estic justament rellegint El Senyor dels Anells, perquè necessitava allò una mica un canvi. És una obra que em va agradar moltíssim i que la volia reprendre un temps després, i és clar, el que està a la tauleta de nit, perquè encara, amb lo llarg que és, en tinc per dies.
1: Segons en Jan, és un llibre d'història sobre Andorra.
0: Totalment.
2: Els dos som uns friquis del Senyor dels Anells.
0: Estic esperant arribar
2: les nostres converses del Senyor dels Anells, entre Oliver i jo.
1: Sí, som, aquí.
0: Estic esperant arribar al capítol dels formatges. Aviam quan Gondor dona...
2: Formatges.
1: Sí. Però s'hagués solucionat moltes coses.
0: S'hagués solucionat molts problemes.
1: Els Montes del Destino fent una flota de manes, deixem estar.
0: I de llibres pendents en tinc molts de les editorials andorranes, eh? Això també ho confesso,
3: sí,
0: perquè...
3: Jo anava cap aquí.
0: Clar, les amistats que tenim el que permeten és que t'arribin molts llibres, i ara després de Sant Jordi tens una producció a casa que dius, bueno, és que això no, en tinc per més d'un any, no tindré prou temps.
3: Jo ara he de fer una confessió, potser perdem l'amistat. El llibre de relats del Baldwin.
1: Oh, bueno, també el tinc pendent jo, encara.
3: No, però és que...
0: Jo també, no passa res per dir això.
3: Acabo de fer l'elogi i ara...
2: Tan Baldwin, i mira.
1: Sempre publiques el mateix, home. Necessitem altres coses en català.
2: Sí, en català estic amb Baldwin que no cago. Jo, ostres, quedaré fatal perquè no em sé els títols. Un és Hecht, i un número molt llarg, que és el nou de Laszlo Krasznahorkai, que treu ara Cantilado, és la nova novel·la, 400 pàgines, un sol paràgraf, o sigui, promet ser lectura...
1: Ser
2: lectura d'abans d'anar a dormir, així, forta.
3: No, no pots adormir-te, perquè has de tornar a engegar.
2: Exacte, des del principi.
1: Un capítol més i a dormir.
2: I després també un clàssic dels Estats Units, que va ser molt admirat per David Foster Wallace, que acaba de publicar Seix Barral, i no em vull equivocar amb el títol, però diria que és El amo del corral. El amo del corral. És un totxo d'aquests que m'agraden a mi també.
0: Amb dos paràgrafs,
1: dues parts.
2: Sí. Són aquests els que tinc així al radar.
1: Doncs mira, jo tiro per clàssics també. Vull llegir La casa de la Bruguera, d'Elisabeth Gaskell, que ha publicat Cal Carrer amb traducció de Marta Pera, i mira, fa temps que no llegeixo literatura victoriana i ara, per sort, en català tenim moltes opcions de llegir Gaskell, però mira, aquest em va cridar l'atenció, potser per la traductora, fins i tot, i crec que tiraré per aquí.
4: Molt bé. I jo vaig dir a l'últim programa que ara cada vegada triaria, sobretot quan parléssim amb editors, algun llibre dels que s'han dit o dels catàlegs, i mira, l'altre dia vaig veure a casa que tenim No parava de ploure, de Don Carpenter, que té 3 llibres, que en Sergi li va encantar, que tracta tot el tema de les presons i de la gent als marges, que és un tema que em crida, així que a veure si el faig pujar posicions a la pila aviat. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Oliver, David i Jan, per haver-nos acollit aquí, Jan, sobretot a la teva seu, però sobretot a vosaltres per haver robat aquests minuts per explicar-nos moltes coses de com funciona l'edició aquí a Andorra, que jo crec que també és molt desconeguda per molta gent, així que jo crec que també és un capítol com superinteressant i que segur que a la gent jo crec que li agradarà. I també, com sempre, moltes gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Forever Joves! Forever Joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves.
3: Tots els divendres, de 7 a 8 de la tarda.
4: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
5: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts i benvingudes a Partitura de Tarda, el vostre viatge musical entre somnis i llegendes. Avui tenim preparada una sessió especial dedicada a la fantasia romàntica on la música us farà volar la imaginació. Ens endinsarem primer en el món encantat de Félix Mendelssohn, amb la seva obra completa El somni d'una nit d'estiu, opus 61, una música plena de màgia, humor i bellesa que acompanya les aventures de fades, amants i criatures insòlites inspirades en la genialitat de Shakespeare. També us proposem una altra obra, un altre viatge sonor fascinant amb Harold a Itàlia, opus 16 d'Héctor Berlioz, una sinfonia amb viola solista inspirada en els paisatges i històries d'Itàlia. Berlioz ens porta a través d'escenes plenes de misteri, melangia i passió, amb una música rica en colors i emocions. Prepareu-vos per deixar-vos sorprendre per dues obres mestres que, tot i sorgir de mons diferents, comparteixen el gust per la fantasia, els grans contrastos i la capacitat de convertir la música en una aventura narrativa. Comencem aquest trajecte màgic. I ara imagineu-vos un bosc misteriós ple de fades entremaliades, amants perduts i un ase que parla. Aquesta és l'essència del somni d'una nit d'estiu, la música incidental que Mendelssohn va compondre per l'obra de teatre homònima de William Shakespeare. Tot va començar el 1826, quan Mendelssohn, amb només 17 anys, va escriure una obertura que capturava perfectament l'esperit de la comèdia shakespeariana. 16 anys més tard, el 1842, va ampliar-la amb peces addicionals per una producció teatral, incloent-hi la famosa marxa nupcial que avui sona a casaments arreu del món. I estilísticament és una joia del romanticisme, melodies lleugeres i etèries per les fades, temes lírics pels amants i sons còmics pels personatges més terrenals com el Ia Ia, que representa l'Asa Bottom. La seva importància rau en com fusiona la literatura i música, creant un ambient màgic que inspira la imaginació. Mendelssohn inicia l'obra amb quatre acords màgics als vents, com un teló que s'obre un somni, acords que reapareixen com el leitmotiv al llarg de l'obra, recordant que l'amor i la vida són plens de girs inesperats. Aquesta peça ha influït en ballet, cinema i altres arts, i fins i tot va ser prohibida durant el règim nazi per l'origen jueu del compositor, tot i la seva bellesa universal. Aquesta obra no només diverteix, sinó que desperta la curiositat per la comèdia de Shakespeare i per la música romàntica. Si us agrada la fantasia, us captivarà. Félix Mendelssohn, nascut el 1809 a Hamburg, en una família jueva culta, va ser un veritable infant prodigi comparable a Mozart. Va donar el seu primer recital de piano amb 9 anys i va compondre la seva primera sinfonia als 12. La seva germana Fanny, també una gran música, el va influir molt. Junts llegien Shakespeare i actuaven obres al jardí familiar. Va viatjar per Europa, especialment a Anglaterra, on va ser rebut com una estrella i va fundar el Conservatori de Leipzig, que es convertiria en un centre clau de la música alemana. Va reviure l'obra de Johann Sebastian Bach organitzant una representació històrica de la Passió segons Sant Mateu el 1829, que va contribuir decisivament a rescatar la figura de Bach de l'oblit. Com a compositor romàntic, Mendelssohn escrigué sinfonies inspirades en viatges, l'escocesa i l'italiana, concerts i oratoris, sempre amb un estil elegant, imaginatiu i emotiu. Va morir prematurament el 1847, als 38 anys, per problemes de salut, deixant un llegat que barreja tradició i innovació. Com a anècdota, Mendelssohn va perdre la partitura original de l'obertura després d'una actuació a Londres el 1829 i la va reescriure de memòria, demostrant la seva gran genialitat. L'obra va ser inspirada en lectures familiars de Shakespeare amb la seva germana Fanny, que fins i tot van muntar representacions al jardí. Durant el nazisme, la música de Mendelssohn, ja ho hem dit abans, va ser prohibida i es van crear versions alternatives per substituir-la, però avui això posa de relleu la seva resiliència cultural. Aquestes històries fan que l'obra sigui encara més humana i fascinant. Avui us proposo escoltar la gravació completa de Wagner Clàssics dirigida pel gran Kurt Masur amb l'orquestra del Gewandhaus de Leipzig, acompanyats pel cor de ràdio de Leipzig i amb solistes de la Edith Wins, solistes com Edith Wins, soprano, Christian Oertel, mezzo-soprano, i Friedelheim Erbel, narrador. Aquesta versió és especial per la seva connexió emocional amb Leipzig, ciutat clau en la vida de Mendelssohn.
Assur i aporta una direcció romàntica i emotiva i de gran transparència sonora, ideal per una tarda de ràdio. Ara relaxeu-vos i deixeu que la música us transporti. Escoltem El somni d'una nit d'estiu, de Felix Mendelssohn.

0: Tages Wiederkehr Elfen schwärmt im Haus umher. Kommt zum besten Brautbett hin, dass es Heil durch uns gewinn. Das Geschlecht entsprossen dort sei gesegnet, immerfort. Jedes der drei Paare sei ewiglich im Leben treu. Ihr Geschlecht soll nimmer schänden die Natur mit Feindeshänden. Und mit Zeichen schlimmer Art, Muttermal und Hasenschart, werde durch des Himmels Zorn ihnen nie ein Kind geboren. Elfen, sprengt durchs ganze Haus Tropfen heiligen Wiesentaus. Jedes Zimmer, jeden Saal, weint und segnet allzumal. Friede sei in diesem Schloss und sein Herr ein Glücksgenoss. Nun genug, fort im Sprung, trefft mich in der Dämmerung. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh so glaubt, und wohl verteidigt sind wir dann. Ihr alle Schier habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenen Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume schwand, liebe Herren, nicht gar verschmähen, sollt ihr bald was Besseres sehen. Das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen.
1: Acabem d'escoltar El somni d'una nit d'estiu, opus 61, obra mestra de Félix Mendelssohn inspirada en el món màgic de Shakespeare. Aquesta interpretació ha estat a càrrec de l'orquestra del Gewandhaus de Leipzig sota la direcció carismàtica de Kurt Masur, amb la participació del cor de ràdio de Leipzig. Les veus solistes han estat Edith Vians, Christian Oertel i Friedrich Herbert. Han costret una interpretació viva, brillant i emotiva, transportant-nos al bosc encantat de la fantasia romàntica. Seguidament us proposo endinsar-vos en una altra experiència extraordinària, Handel a Itàlia, opus 16 d'Héctor Berlioz. Aquesta sinfonia amb viola solista és molt més que una descripció de paisatges italians. És una autèntica odissea romàntica inspirada en el poema de Lord Byron, en el qual ressonen l'esperit aventurer i la melangia. Berlioz explora una paleta orquestral i riquíssima i fa dialogar la viola amb l'orquestra, convertint Harold en un viatger solitari que observa, recorda i s'emociona davant de la bellesa i la passió de la vida italiana. Prepareu-vos per deixar-vos portar per melodies evocadores, escenes pintoresques i un ampli espectre sonor en què cada moviment ens acosta una mica més a l'ànima inquieta del romanticisme. Héctor Berlioz, un geni francès nascut al 1803 a la Côte de Saint-André, prop de Grenoble, fill d'un metge, el seu pare volia que sigués als seus passos fins al punt que va començar medicina a París. Però en lloc de dissecionar cossos, Berlioz es va enamorar perdudament de la música. Va deixar la medicina i va ingressar al Conservatori de París. Allí es va formar en Jean-François Lejeune i es va convertir en una figura clau del romanticisme francès, amic d'escriptors com Victor Hugo i Alexandre Dumas. La seva vida va ser tan apassionada com les seves obres, plena de viatges, amors intensos i lluites per fer-se un lloc al món musical. Berlioz va revolucionar l'orquestració, la manera com dialoguen els instruments dins d'una obra, escrivint el famós Tractat d'Instrumentació i Orquestació, que va influir en figures com Wagner o Mahler. No tocava el piano, però posseïa una imaginació sonora desbordant, capaç de crear efectes innovadors, com la mítica sinfonia fantàstica, autèntic relat musical d'una passió. Va ser reconegut més com a director d'orquestra que com a compositor en vida, especialment a Alemanya i Anglaterra, països on finalment va triomfar. Va morir el 1869 a París, deixant un llegat de música profunda i expressiva que encara emociona avui. Harold en Itàlia, composta el 1834, no és una sinfonia qualsevol. És una mena de poema sinfònic en quatre moviments amb una viola solista protagonista. Berlioz s'inspira en el poema El pelenigratge de Childe Harold de Lord Byron, un heroi romàntic i errant que recorre Itàlia buscant el sentit de la vida. El mateix Berlioz afirmava que volia fer de la viola una mena de somiador melangiós. Enmig d'escenes poètiques recorda els seus viatges pels abruzzos italians, música programàtica en la qual cada moviment pinta una escena sonora. Estilísticament és pur romanticisme, gran orquestra, contrastos dramàtics i una viola que no brilla com a peça de lluïment, sinó que observa i reflexiona com el personatge de Harold. Primer moviment, Harold a la muntanya, que fa temes melancòlics, expansió en alegria. El segon és el passeig dels pelegrins, marxa solemne amb campanes i pregàries, imatge viva de procés. Tercer, la serenata, pastoral amorosa als abruzzos. I quart, l'orgia de lladres, desbocament final de la banda on Harold busca consol en la natura indomable. Aquesta obra va renovar el paper de la viola, tradicionalment secundari, donant-li un rol poètic i narratiu. No es tracta d'un concert de lluïment tècnic, sinó d'una història expressada narrativament. Una curiositat, Berlioz va reciclar material d'una obertura anterior, Rob Roy, sense reconèixer-ho, i el tema titubejant de la viola va servir fins i tot de paròdia a l'època. Va ser encarregada per Paganini, que volia lluir amb la seva viola Stradivarius, però en veure's tants silencis en la part solista, es va decebre i no la va estrenar. Anys després, el 1838, en escoltar-ne l'estrena, es va agenollar davant de Berlioz, donant-li 20.000 francs en mostra d'admiració. Avui gaudirem d'una versió de referència editada per Audiophilip Classics, protagonitzada pel gran violista rus Yuri Bashmet i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Sir George Solti. Aquesta gravació, probablement de principis dels anys 90, durant l'etapa de Solti a Chicago, destaca per la intensitat dramàtica i la precisió orquestral. Bashmet transforma la viola en una veu viva i plena de matisos. Espero que aquesta presentació us desperti la curiositat. Harold en Itàlia no és només música, és un viatge emocional que recorda la bellesa de les aventures interiors. Ara relaxeu-vos i deixeu que Berlioz us transporti. Fins a la propera audició. Sigueu feliços.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Fins a quin punt val la pena deixar-ho tot per perseguir el teu somni? La vida d'artista amaga una cara fosca. La nostra convidada d'avui no se n'amaga. Avui off the rec, Alexia Pascual. Alexia Pascual, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
1: Benvinguda a The Rec, clar, i de nou al Teatre Victòria, perquè què et provoca tu entrar aquí de nou?
2: Ai, mira, quan he entrat, de cop, un batibull d'emocions. Era com entrar una mica a casa. No sé, és estrany d'explicar, però fa molta il·lusió estar aquí.
1: Però te l'has trobat una mica diferent, la casa, no? De sobte, les coses no estaven on tu recordaves.
2: Jo vaig deixar un vaixell i he entrat en una nau espacial plena de focus supersònics i supermoderns.
1: Clar, perquè és la primera vegada que tornes al Teatre Victòria des que vas fer de Blanca, en el seu moment.
2: Sí, primera vegada.
1: Clar, sí, i tot i així, ja feia molt que estaves connectada a Maricel. Has explicat, de fet, alguna vegada que l'havies vist ja amb 13 anys.
2: Sí.
1: Què va significar allò per tu, aquell moment, quan vas veure Maricel?
2: Doncs, mira, en aquell moment, realment em va agradar molt, em va impactar molt, però jo sóc una persona, sempre he sigut molt ambiciosa, o sigui, sempre he volgut fer moltes coses, però també molt realista. O sigui, les coses que em quedaven molt lluny mai les havia arribat a visualitzar, saps? És com si ara et digués, no, és que vull ser actriu de Hollywood. Home, potser t'estàs passant, saps? Llavors, Maricel ho veia tan lluny que en aquell moment no em vaig arribar a imaginar que jo un dia ho pogués fer. Simplement em va impactar molt, vaig dir, uau, m'encantaria fer això, però és Maricel.
1: Clar, i tot i així, quan vas anar avançant, quin va ser el moment en el que vas dir, ostres, potser ara sí que puc arribar a fer alguna cosa per l'estil?
2: Quan, bueno, de voler-ho fer, va ser una mica quan feia com segon de batxillerat o així, que vaig dir, jo vull fer musicals, aquí és on jo vibro, on sóc feliç. I no només musicals, interpretació, m'agrada el teatre, m'agrada actuar, no? Estic feliç en un escenari. I llavors va ser aquí quan vaig dir, potser pot funcionar, i sempre vaig creure sense saber-ho molt fermament en què funcionaria. O sigui, jo no tenia cap preocupació de dir, bueno, estudiaré psicologia per si de cas. No. O sigui, jo vull ser actriu i ho tinc clar. No et deia, sé què faré, Maricel, no. Sé que com pugui em guanyaré la vida o ho intentaré, però ja et dic, o sigui, soc molt ambiciosa però al mateix temps molt realista. Si no passava Maricel o qualsevol altre musical, doncs no passava i ja està.
1: O sigui, mai has tingut pla B, diguéssim.
2: No. I mira que hi ha hagut moments que he pensat, ai, potser l'hauria de tenir, no? Perquè realment et puc assegurar, ara que ho he vist, que és una feina molt sacrificada, molt... Però buscar-me un pla B era, en certa manera, renunciar una mica una part al meu plan A. I preferia no renunciar-hi i poner tota la carn en el asador, saps? Que renunciar i buscar un pla B. Sempre estic a temps de fer un pla B, saps?
1: Clar, en aquesta professió imagino que perquè vagi bé ho has de donar tot.
2: Sí, absolutament tot. Però tot a uns nivells que la gent... Ara parlava amb una companya i diu, és que la gent no és conscient del que hem de fer perquè això funcioni. O sigui, jo, per exemple, ara estic a Madrid i jo estic sacrificant la meva vida. Jo treballo de dimarts a diumenge, faig 8 funcions a la setmana de 3 hores, que a nivell vocal és molt exigent el que faig. O sigui, és una feina que m'he de cuidar molt físicament, vocalment, he de dormir les meves hores, no puc sortir de festa. O sigui, sortir de festa, jo vaig deixar això quan tenia 15 anys, saps? I tot uns sacrificis de, he estat lluny de casa, ara han estat Nadal. Si jo no he estat a casa meva el dia de Nadal, jo estava sola a Madrid. Dinant, bueno, vaig dinar a l'AVE, al tren, i vaig estar sola. I jo vaig arribar a casa meva el dia de Nadal mentre tota la meva família dinava i jo estava sola. I sé que sóc una afortunada, però sé que estic renunciant a la meva vida, a Barcelona, a la meva gent, als meus amics, perquè he d'anar on està la feina. I això és un sacrifici que la gent sovint veu la part de uau, ho està patant, sí, però també ho estic sacrificant molt, saps?
1: I val la pena per tu?
2: Per mi sí. O sigui, jo sempre ho dic, que jo tinc un problema, que és que no sé fer una altra cosa. Crec que moriria de pena, i ho dic molt de debò. O sigui, a vegades penso, uah, no sé quant temps aguantaré amb això, perquè realment és molt cansat. Jo no tinc vacances. Jo no puc dir, me'n vaig a esquiar, o no puc esperar el cap de setmana per anar a fer la calçotada amb els amics. I això no ho tinc a la meva vida i a vegades ho trobo a faltar. Però al mateix temps tinc la certesa de que no sé viure sense la meva feina. No en sé, ho necessito. O sigui, jo vaig a veure una obra de teatre i jo estic allà, però és que estic veient com estaria jo allà dalt, saps? O sigui, tinc aquest defecte i ja et dic teatre i és teatre, tele, ràdio, cinema, o sigui, és tot lo artístic. Tinc una vena artística que he nascut així i com qui neix ros o moreno, jo he nascut artista i no hi puc fer res.
1: Sí, tens la sensació que és com una espècie de missió vital, diguéssim, el ser artista.
2: De debò que sí, de debò. O sigui, és estrany i a vegades potser sembla una mica boja, eh? Però és que sento que he vingut amb aquesta missió. O sigui, el meu temps lliure sense voler, i a vegades m'he de controlar, però és que el meu temps lliure busco més feina, saps? Perquè és tal la passió que tinc que em surt de manera natural. I a vegades, sense voler, m'oblido de que he vingut a la vida a viure, també, saps? No... I perquè si no és molt fàcil frustrar-te, saps? Perquè tu busques feina, però la feina no sempre és potser la que t'agrada, potser no cobres sempre com t'agrada, no és busco feina, trobo feina i m'ho passo bomba, no. A mi també se'm fa bola a vegades fer 8 funcions a la setmana. Però és la balança, no? És la meva passió i comporta una sèrie de coses. Que a vegades és dur, sí. I jo porto 2 mesos a Madrid que he plorat més que la meva vida. Molt. I m'he sentit molt sola. No perquè no m'hagin acollit, sinó perquè em sentia lluny de casa, lluny dels meus amics, lluny de la meva gent, de la meva ciutat. Era una sensació molt estranya de dir, estic complint un somni, però estic tot el dia plorant a casa. Per què? Saps? I era de cop i volta perquè tot té un preu, saps? I a vegades, i és una cosa que jo intento reivindicar molt, que l'èxit, o el que la gent veu com l'èxit, i que és molt brillant i molt opulent i tot és molt... Tela el que hi ha darrere de l'èxit, saps? I al mateix temps, senta't una privilegiada, perquè jo sé que sóc una privilegiada, jo sé que tinc feina, que hi ha molta gent que no em té, jo sé que he fet personatges molt emblemàtics, o sigui, sé que sóc una privilegiada, però arribo a casa i ploro, saps? I al mateix temps, adoro la meva feina i tinc una passió, però al mateix temps també em pesa no tenir ni un dia de vacances en no sé quants mesos, saps? Llavors, per això et dic que és una feina molt densa i que té moltes cares d'un prisma que no totes són les que la gent veu.
1: Clar, és com viure com en una contradicció constant, no?
2: Totalment, totalment. És una contradicció. Perquè és, doncs, anem a fer una altra cosa, vale? Em poso a estudiar, perquè jo soc molt organitzada i molt... Jo sé que em trauria una carrera. Jo sé que ara podria estudiar psicologia. És que en el moment en què jo em visualitzo entrant en una consulta, és que ja m'he mort de pena. O sigui, no sé com dir-te, saps? És que ja no ho veig, saps? Llavors és aquesta cosa de dir, tant de bo algun dia aprengui a gestionar la meva professió. Crec que m'agrada molt la meva professió, però em costa gestionar-la a vegades, saps?
1: Gestionar-la emocionalment, vols dir?
2: Sí. Pensa que estic exposada sempre a una platea plena de gent. Per tant, estic exposada al judici, per tant, estic exposada a l'autojudici. Jo surto a l'escena i cada dia, John, cada dia penso, ai, avui, molt bé, avui, aquella nota... O sigui, és una autorevisió constant, un càsting, ai, ho hagués pogut fer millor, ai, hi ha unes proves... És com una... Com si estiguessis corrent una cursa i realment tu saps que aquella cursa és la que vols córrer. Però les metes van canviant cada dia i ara tens una, però saps que el contracte s'acaba i n'has de buscar una altra. I és una cosa així sempre, saps? Que et fa estar com en una espècie de contradicció de dir, és que estic molt cansada, saps? I és això, el judici, el sacrifici, el cuidar-se. Jo aquí a la Blanca, en el Teatre Victòria, jo feia un personatge que cantava molt greu. D'un dia per l'altre jo estic fent un personatge que canta agudíssim. tinc un cos amb uns músculs que s'han d'entrenar. I tot això, i ara la gent es pensa que sóc cantant d'òpera perquè canto notes d'òpera. Ja, però per cantar això, l'entrenament que jo he fet en 2 mesos, és que no l'ha vist ningú. És que no el sap ningú. És que jo he estat al meu pis, a Madrid, en bucle, obsessionada, no, sense dormir, i és obsessió. Per poder arribar a un nivell, jo crec que has d'estar una mica obsessionat, perquè si no, no hi arribes.
1: Clar, però no hi ha espai per res més, no?
2: Aquí està el problema. I això és el que et deia, que em costa gestionar no només emocionalment la meva feina, sinó que hi ha un dia que jo no estic a casa el dia de Nadal i penso... Tinc una àvia que té 93 anys que no sé si l'any que ve serà. Clar, tinc unes nebodes que tenen 2 anys, però és que el temps passa volant i jo no estic a casa, saps? Et dic això com et dic... Ostres, que jo no recordo l'últim cop que vaig anar de festa a una discoteca sense estar patint per si hi havia més soroll o un aire condicionat. O sigui, el nivell de precisió és aquest. O sigui, a mi em fa patir l'aire condicionat del metro, saps? Perquè penso, tinc 8 funcions i he d'aguantar i és el meu instrument, saps? Què faig? Saps?
1: Clar, perquè la gent potser té una mica la percepció de l'artista i més sobretot a Madrid, no? Que hi ha una mica aquest cuento farandulero, diguéssim. Sí. Clar, en el cas de les que feu musicals, és que hi ha un nivell d'exigència que no us ho podeu permetre, no?
2: No, això... és que som, de debò, som artistes d'èlit. I no és per absolutament menysprear els actors de text, perquè jo sóc la primera que m'encantarà algun dia fer una obra de text i... ni els de cinema, ni... no és per menysprear res, perquè jo sóc... Però la realitat del musical és que tu, en una obra de text, normalment mai tens doblet, o sigui, mai tens 2 funcions en un dia, o poques vegades, però si un dia has dormit menys i tens la veu una mica més airejada, no passa res. És que jo he de donar un 2 sobregut. Jo no és no he dormit les hores, és que no puc permetre-m'ho, perquè si no jo no puc fer la meva feina, saps? O sigui... El nivell d'exigència és tan alt que som artistes d'èlit i faig 8 funcions a la setmana. O sigui, un concert de, no ho sé, qualsevol artista, de Daniel Moliner, tenen una gira i ells saben... però és que jo tinc cada dia, com si fessis cada dia, cada setmana, 8 concerts, perquè dura 3 hores la meva funció. És com si jo fessis 8 concerts a la setmana i tinc un dia de festa només. Que normalment és un dilluns que ningú més té festa, per tant fas la teva festa sol, saps?
1: Què fas? Un dilluns d'Alexia Pascual com és?
2: Doncs mira, avui estic aquí, que és dilluns, però intento fer plans, que normalment són amb els meus companys a feina, perquè la resta de gent no té, i és el dia... Si només tens un dia a la setmana, és el dia de fer rentadores, fer el terra, anar a fer la compra, perquè demà tornes a treballar, i necessites fer tot això. Saps? O sigui que realment és... Per això jo reivindico molt sempre el que es mostri totes les parts d'una feina. I al mateix temps és preciós. Perquè jo sortir a la platea i veure tota aquella gent emocionada, és que no té preu això. I jo faig una feina que jo m'ho passo bomba. Saps? Al mateix temps. O sigui, per això et dic que tot és molt així, perquè tot té la seva part. Jo m'ho passo molt bé en escena. Jo no concebo la meva vida sense estar a l'escenari. Per això et dic que és aquesta cosa de tinc una missió que crec que és aquesta, però a vegades em costa gestionar-la.
1: I com es pot gestionar això? O sigui, quines coses fas per poder gestionar aquesta vida que sembla pràcticament doncs, impossible que...
2: Doncs mira, d'una banda teràpia, molta teràpia, i jo el que estic intentant en el meu cas és rebaixar expectatives, permetre'm l'error, saps? Jo soc molt perfeccionista i a vegades a un punt que em maltracto molt a mi mateixa. I penso, Alexia, és que si no t'estimes a tu, o sigui, si tu no t'agraeixes, vale, potser no estarà mai perfecte el que faràs, però agraeix-te l'esforç que estàs fent, perquè t'estàs esforçant cada dia i a sobre et castigues perquè creus que encara podries estar fent una mica més, saps? I dius... És que llavors serà un bucle infinit de... Ho estàs donant tot, estàs sacrificant tot, i a sobre, tu a tu mateixa, això no ho has fet bé. I el meu fantasma, el primer que fa és... Fatal, terrible, no, fora, saps? És com, no, sisplau, calma. Llavors jo el que estic intentant és com donar-me més espai de dir, Alexia, relaxa't, saps? Mai estarà perfecta, no, però ho estàs donant tot. Què més vols, saps?
1: Clar, tu et pots, dius a vegades, bueno, donar-te com aquest espai per fallar, però a la professió a la que tu treballes es permet l'error?
2: És que l'error és bellesa en la meva professió. I això a vegades als artistes ens costa d'entendre. I a mi em costa d'entendre. Però tu quan veus algo molt perfecte, és fred. Tu quan veus un cantant impecable, molt perfecte, dius, uau, que bé canta, no? O que bé actua. Però és que els humans no som així, saps? I ens enamorem del que ens fa sentir identificat. I a tu et fa sentir identificat d'algú real. I algú real és imperfecte. Saps? És imperfecte. I un cantant que potser no ha fet totes les notes afinades, però m'estava explicant una història, és això. Deixa't estar si la nota estava afinada o no. És que no me n'adonaré. És que si tu m'estàs explicant una història, jo no me n'adonaré de que la nota estigui afinada o no. Quan veiem sèries, a vegades, els personatges es traven amb les paraules que diuen. Però és que tu a la teva vida també et traves, saps? El que mai parlem perfectament així, saps? Llavors tu, que en una sèrie vegis un error, ho fa estar viu i real. I això és el que jo m'intento dir cada dia a mi. Alexia, flueix, concentra't en això, concentra't en el que estàs fent i flueix. I tot apareixerà. És igual si la nota no està afinada. És igual si en aquell tros de text has tingut un blancazo. Saps? O sigui, no passa res. Que és... Emociona més. I això és el que jo m'intento dir cada dia. Perquè, si no, et mates. De debò.
1: Sí, es tracta com de sortir i ser humà, diguéssim, no?
2: Ser humà. És que tu quan vas a veure alguna cosa en un escenari vols veure humans. No, si no, per això tenim la intel·ligència artificial que ho fa tot perfecte ara, saps? Però quan tu vas a posar-te una pel·li vols veure humans que li passen les coses que a tu et passen i això és el que t'emociona de dir, hòstia, és que jo també vaig fer això quan em vaig enamorar. Jo, a mi també em tremolava l'ull, saps? Perquè estava nerviós i aquest actor també. I això és imperfecte, però és real i és humà. I això és el que a mi em connecta. No em connecta algú perfectament perfecte amb tot el que fa, saps? Però al mateix temps sembla que hagis de buscar la perfecció. Llavors aquí és una mica del que ens hem de desfer i del que jo mateixa intento com treure-li pes cada dia.
1: Clar, però sí que és cert que la perfecció et pot posar com una certa capa davant del públic, que aquesta imperfecció, aquest lloc més humà, potser també t'exposa més. No sé si a tu et passa això.
2: Sí, de fet, a mi em va passar molt quan estava a Eufòria, que jo era molt indefensa perquè no havia fet mai res, i em vaig posar com moltes capes de... Cuideu què dius, cuideu què fas, cuideu... Saps com... I volia ser perfecta. I artísticament també volia fer les actuacions de dir, ho he fet perfecta. I mai estava contenta amb el que feia, mai. Sempre era com, no, no, no, no, saps?
1: I creus que des d'Eufòria se't va com potenciar una mica aquest personatge, també? O va ser sí. Més cosa teva?
2: No, no. O sigui, d'una banda, jo, però és que ja no parlo del de fora, eh? Jo a mi mateixa em vaig potenciar això, de voler fer-ho tot bé. Perquè, clar, em veu molta gent. I des de llavors és... Jo què sé, les Maricel, les entrevistes, a veure què dius, tal, a veure què... Clar, és que has de fer de blanc, és com... Ara estic fent de Coset, que és com un personatge molt important a Espanya, saps? És com... I jo mateixa, fins que me n'he adonat, que pensin el que vulguin de mi. Això passa molt a les xarxes. Jo al principi tenia moltes ratllades, què penjo a xarxes, com em mostro, què pensa la gent, a part tinc un perfil, no?, que per ser catalana soc molt rossa, saps com aquest prototip així que sembla que hagi de ser com molt perfecte i penso, i em ratllava molt, mai sabia què dir, què posar, què... fins que he dit, escolta tu, oi que si a tu aquí porto un plat d'espaguetis, a tu t'agradaran i potser a mi no, i el plat és el mateix? Doncs intentar pensar en això amb la vida, saps? O sigui, jo ensenyaré unes coses, hi haurà gent que empatitzarà, hi haurà gent que li cauré com a cul, però és que no ho puc controlar. I en escena igual. Faci el que faci, aquest senyor d'aquí li encantarà. I aquest dirà, ui, Què puc fer? Res. Ser jo mateixa i fer el que em surti de dins. No puc fer res més. Per tant, des de llavors intento treballar això, el de dir, ei, relaxa, o sigui, sóc imperfecta i no passa res, i mostro tal com sóc. Que la gent em criticarà, sí, però és que tothom critica, i normalment quan et critiquen és perquè estan parlant més d'ells i de les seves pors i les seves enveges i les seves inseguretats que no de tu. Algú que t'estima, facis el que facis, li semblarà bé. Algú que et té enveja o que... Ah, si ets rosa perquè ets rosa, si tal perquè tal, si cantes perquè cantes, si no perquè... Pues ja està. Desfés, em desfaig d'això.
1: I amb el perfil i amb les coses que fas, també hi ha hagut aquest punt com de comentaris en el sentit físic, que també t'hagin pogut fer mal alguna vegada?
2: No, tot això va ser sobretot eufòria, però perquè estava en un context de concurs. Mm. I el concurs, si un va amunt, doncs em criticarà a mi, si, saps? O sigui... Però per la resta, no. Sincerament, he rebut molt poc odi o hate, o com ho diríem. M'he sentit sempre molt estimada. I això és el que m'emociona molt de la meva feina.
1: I això per què és?
2: No ho sé. Sincerament, no ho sé. Jo, al final, John, jo intento desfer-me una mica del que la gent pensarà i treballar. I posar amor a les coses que faig. I si faig una feina, intentar fer-la el millor que puc, saps? I fer-ho de bona fe. I crec que això al final parla per si sol, saps? O sigui, mai fer les coses amb maldat, mai fer les coses... No, simplement fer-les amb tota la meva bona voluntat i ja està. I crec que si tu dones amor, reps amor. I ja està. I això és el que intento, que... Quan estic en un projecte, sigui gran, sigui petit, doncs intento tractar bé els meus companys, saps? Que ningú es cregui millor que ningú, perquè ningú és millor que ningú, saps? Tractar bé a la gent que m'ensenya, estar oberta a aprendre. Cada dia jo me n'adono que tinc tantes coses a aprendre, a cada segon, de tot, de tothom. Els meus amics a vegades m'expliquen coses i penso, uau, he d'aprendre això d'aquesta persona, i crec que estar obert a aprendre, a rebre de la gent, crec que és ser humil, i crec que donar amor i ser humil és clau. I no et dic que no em cabregi, hi ha dies que... Però tot i així, intento entendre que aquest cabreig me l'he de gestionar jo. O sigui, que si m'he cabrejat per algú és perquè jo no he tingut un bon dia, perquè mai culpar els altres de les coses que a mi em passin, saps?
1: Clar, el que passa que 2022 entres, 2023 podríem dir eufòria. Mm-hmm. 2024 Maricel, 2025 Los Miserables. O sigui, clar, amb aquest currículum, diguéssim, ara, vist així, podria ser d'una altra manera, diguéssim. Segurament hi hauria gent que en el teu lloc seria d'una altra manera.
2: I ai, què hi guanyes? Saps? Saps què em fa pensar o què em fa creure... A veure com ho explico. Jo vaig començar estudiant a l'Institut del Teatre, fent proves d'accés. A les vacances treballava a Port Aventura, sota el sol, a 40 graus, vestida de princesa. Saps? Jo sé què és treballar dur, saps? Jo vaig fer eufòria, i eufòria vaig patir, saps? Vaig veure... Jo intento sempre veure quines són les meves limitacions. Jo vaig fer Maricel, però jo sé totes les coses que hagués també pogut fer millor, saps? Ara Els Miserables, uau, estic fent Els Miserables, però cada dia intento ser més el personatge, estudiar més el personatge, i aquesta set d'aprendre crec que et fa no creure en ningú. Qui sóc jo? Perquè sí, eufòria, Maricel, Miserables, però qui em diu a mi que l'any que ve no tindré res? És que no puc donar per fet res, saps? No puc donar per fet res de la meva feina, perquè avui estàs aquí demà, i la prova és que n'hi ha molts. Hi ha molta gent que d'un dia per l'altre no ha tingut res. Què hi guanyo jo creient-me aquí? Si és que no sóc ningú. És que no sóc ningú, és que no tinc ni idea de res. O sigui, jo el que em passa és que a vegades inclús em costa confiar en mi mateixa, i jo mateixa m'he de dir, vale, Alexia, has fet això, has fet allò altre, t'ho juro. Jo m'he arribat a fer llistes de dir, va, que vas fer això, va, que aquest moment... per intentar entendre que mereixo estar on estic. Perquè jo hi ha dies que penso que no sóc prou. O sigui, sóc com l'extrem contrari a creure en algú. A vegades és com... Ahir, trucant a la meva mare, em diu... Jo reflexiono molt i em diu... Home, Alexia, potser estaria bé que algun dia t'agradés algú del que fas. Perquè vaig gravar unes escenes, tal... Mama, he gravat aquestes escenes... És que no m'agraden. És que no m'agraden. Què faig? No m'agraden. No m'agraden. Diu, bueno, és que facis el que facis, mai t'agrada, filla meva, sisplau, algun cop intenta que t'agradi algú, saps? O sigui, crec que sí, hi ha molta gent que es creu moltes coses, però...
3: Però tu, en el fons, jo estic segur que saps que ets bona.
2: Jo confio, com et diré, jo sempre he confiat que tindré feina, però no perquè sóc la millor, perquè sé que ho treballaré. Jo confio en la meva... actitud de treballadora, saps? Llavors, sí, clar que sé que tinc unes qualitats, però perquè me les he treballat. És que tu veus un vídeo meu cantant de fa 10 anys o de fa 2 i sóc una altra. Jo no vaig néixer així. Hi ha gent que té la sort de que neix sent un geni, jo no. Jo m'ho he treballat. Jo, a dia d'avui, faig classe de cant cada setmana. Faig classe d'interpretació, passat demà començo un curs, o sigui, jo no he nascut així. Jo he après de molta gent, saps? I això és el que em fa entendre que és que no em puc creure a ningú, si és que no tinc ni idea de res, si és que vaig a un càsting i penso, ai, he d'anar a curs. Jo surto d'un càsting i penso, Alexia, t'has de posar les piles, perquè el proper càsting ha d'anar millor. Així, aquesta és la meva actitud. Tot i això, sí que és cert que sé que valc per això, evidentment, si no, però no em crec ningú. És que no, al contrari, a vegades tinc l'autoestima molt baixa en aquest sentit.
3: Però potser la teva forma de valorar-te és a través de la feina, no? Perquè, clar, hi ha una contradicció aquí en el sentit que dius...
2: Sí, n'hi ha moltes.
3: Ostres, no em veig capaç de fer aquestes coses, a vegades em sento molt poca cosa, però després... Dius que tens com una espècie de missió, no?, de fer el que fas.
2: Sí,
3: vull dir,
2: no,
3: hi ha alguna
2: capaç.
3: Cosa que t'empuixa cap aquí.
2: No, em veig molt
3: aquí.
2: Capaç. Em veig molt capaç. De fet, t'he dit, jo mai he dubtat que tindré feina. I ho he dubtat no ho he dubtat de manera innata. O sigui, ai, vols ser actriu? Ostres, sí, vull ser actriu. I ho he confiat molt. Però és que no sé com explicar-t'ho, perquè sé que si demà no estic a un musical, doncs... trucaré a la porta d'una escola i em posaré a donar classes. No tinc llagues a les mans per fer una... Saps? Llavors, jo confio molt i confio en què sóc, en què no em quedo al meu sofà de casa meva així esperant que em truquin. És que no m'espero. Em moc. Per això et dic que crec que aquesta missió tan clara que jo crec que tinc de Déu o de l'energia que sigui o de qui hi hagi del que m'ha donat, aquesta missió la tinc tan clara que em fa confiar en mi. Tot i que després tinc tant al cap que puc fer les coses millor que mai acabo d'estar del tot satisfeta amb el que faig. No sé si m'explico.
3: Sí, el que passa que... Com gestionaries el fet de que, per exemple, després de Los Miserables no hi hagués un projecte tan gran com els últims que has anat fent?
2: És que sóc conscient de què pot passar. Perquè sóc conscient que la meva feina és així. Perquè veig... la gent del meu voltant. Per això no em puc creure ningú, perquè jo no tinc la vida solucionada, saps? I jo veig molts companys que han fet grans projectes. L'altre dia estava a Madrid amb un noi que havia fet Élite i està treballant a un bar. I ha fet Élite, a Netflix. Està treballant a un bar, saps? Ostres! Per què no em pot... O sigui, a un bar sé que no treballaré perquè abans... em buscaré i m'intentaré, jo què sé, fer alguna cosa artístic de lo meu, però vull dir-te, és que pot passar. Com ho gestionaria? Pues segurament estaria molt trista. O sigui, no et dic que estaria tan tranquil·la de la vida, no. Però és que sóc conscient que pot passar. O sigui, és la natura de la meva feina. I és el que em preocupa i és el que em fa pensar, ostres, quina vida, allò que dèiem, tan incerta. No sé si puc viure sempre així. Perquè sí, jo sé que puc. Pot passar que no tingui feina, però és que jo vull tenir feina, saps? I està pensant, vale, a l'agost se m'acaba el contracte, i a veure què. Sí que faré càstings, però potser no encaixo en cap personatge. I què faré? Pues no ho sé. Sincerament, no ho sé.
3: Clar, hi ha una part molt important que no depèn de tu.
2: Molt, molt, molt, molt. Vull dir, al final, cada personatge et demana unes coses i pot ser que encaixis i pot ser que no.
3: Clar, fins ara hem estat parlant de tota la part del que seria interpretar, no? Mm-hmm. El que passa que també hi ha una altra part com a artista, que no sé fins a quin punt tu abraces o no, que és el fet de fer cançons, perquè has explicat que tu tens cançons ja gravades. En quin procés estàs respecte a això?
2: Doncs mira, a fer cançons és una cosa que jo abans d'Eufòria no m'havia plantejat, val? Que per Eufòria es va obrir aquesta nova possibilitat i que durant gairebé 3 anys que ja fa que vaig estar a Eufòria, he lluitat molt per... Vull dir, he estat amb molts productors, ho he intentat tirar molt endavant, i jo sóc una persona molt intuïtiva. I hi ha vegades que les coses et diuen sí, hi ha vegades que les coses et diuen no. I no sé per quin motiu, sempre que he estat a punt d'algú molt gran, de música, hi havia algú en mi que em deia no. No, Alexia, no. I ja estic en aquest moment. Saps? A dir, tinc cançons, algun dia passarà. Però és que me n'he adonat que no sóc cantant. I això és algo que ho he hagut d'anar redescobrint amb el temps i amb experiències que he viscut. És que no sóc cantant.
3: Què vols dir que no ets cantant?
2: Que jo sóc feliç a dins d'un personatge. Jo, com Alexia Pasqual, vinc aquí, hola, Teatre Victòria, jo, Alexia Pasqual, us canto aquesta cançó. Estic aterroritzada. O sigui, pànico escénico. Ara, jo, com Alexia Pasqual, us vinc a cantar La Blanca de Maricel, del Per què he plorat. Puc cantar-te el que vulguis. Per què? Això.
3: Clar, però potser llavors no és que no siguis cantant, sinó que no has fet el procés, potser, com per acceptar això, no? Que tu et puguis exposar també amb la teva música.
2: Sempre he concebut el cant com una via d'expressió. Sempre. I jo vaig començar a estudiar interpretació. I sí que cantava. I sempre he cantat. Però sempre ho he fet a través d'un personatge. Llavors, per això crec que jo a Eufòria vaig patir. Perquè era l'Alexia cantant. I em sentia despullada, em sentia, saps? Em sentia com... No, necessito... Sí, potser és una feina mental que jo he de fer, però necessito la coraza del meu personatge. I jo dins del meu personatge sóc lliure i sóc feliç. Però com Alexia no. I llavors jo quan m'he posat a fer cançons, em costa trobar la manera de cantar-les, em costa trobar la... Qui és l'Alexia? Quina música fa l'Alexia? Què canta l'Alexia? I ho he buscat molt, i he indagat molt, i he fet molts processos artístics diferents, i m'he tancat en una casa durant un cap de setmana a escoltar els ocells i intentar escriure cançons, i les he escrit. Però després faig un concert, per exemple, vaig fer un amb la Mariona Escoda, que ella és molt cantant, i jo la veia ella com fluïa el concert i com cantava, i pensava, és que jo tinc ganes d'agafar el micro, plantar-me al mig de l'escenari i explicar-los alguna cosa amb aquesta gent que està aquí, saps? I sí que cantaré, però m'agradarà parlar amb la senyora de la tercera fila i davant de tot. Tinc una altra vena comunicadora, per això m'agrada tant la tele. Jo he estat treballant en programes de tele, vaig estar planta baixa, i jo estic en la meva salsa. Jo fer entrevistes m'encanta, perquè m'encanta explicar, m'encanta, saps? Però cantar com a tal, com a cosa individual, no em connecta. Al contrari, ho passo malament. És com, vinga, va, que em toca, saps? I començo a tenir pànic escènic. Tinc pànic. No.
3: Però abans deies que no sabies com era l'Alexia cantant, diguéssim, no? Que no hi has arribat, sí. Potser. Clar, i tu personalment? O sigui, tens temps de pensar en qui ets, diguéssim, tenint en compte aquesta vida que ens has explicat que tens?
2: En quin sentit? Qui sóc?
3: Clar, per explicar coses, per cantar, has de tenir clar, no?, què hi ha dins,
2: sí.
3: Què et surt. Et dona temps com de pensar en això?
2: Bueno, et surt natural. Saps? Com vols explicar alguna cosa, i des del personatge i des de les cançons, per això a mi m'agrada molt cantar cançons de musicals, perquè expliquen una història. I jo tinc un recorregut durant la cançó que, vale, aquí t'estic explicant que no sé què. Una cançó pop La pots ballar a la discoteca, però tampoc t'expliquen tant. No, no són... Saps?
3: Llavors... Però també hi ha música que explica molt.
2: Sí, també, també. Però ja és una música com... També s'ajunta a la indústria, no? Clar. Que funciona. O sigui, jo puc fer una cançó tipus les de l'Adele, que sí que expliquen molt i són superprofundes, però no em funcionaran. I he de menjar. Saps? Llavors crec que la música requereix una inversió de diners molt gran, de mitjans molt gran, per poc retorn, i crec que el que jo podria oferir tampoc... vull dir, jo, com t'he dit, jo sé que tinc una missió per estar a l'escenari interpretant. Jo no em veig posant hora... Crec que per destacar molt en alguna cosa has d'estar obsessionat, com t'he dit. I has de picar pedra i pedra i pedra. Si jo no confio plenament en les meves cançons, no funcionaran. Perquè jo seré la primera que no li estaré dedicant els mitjans de temps i de tot que necessiten. Saps? Mm. Llavors, és que si jo no hi confio, ja no cal que ho faci. Per què?
3: I en aquesta cosa com obsessiva que dius, al teu voltant ho entén això?
2: No. Però és que al meu voltant... Jo he deixat d'intentar que al meu voltant... Al meu voltant vull dir la gent en general, no parlo de la família ni res, entengui. És que no ho entendran mai, perquè no ho han viscut. Saps? I no saben que, quin nivell de sacrifici... De fet, ho parlo molt amb els meus germans. Ah, és que Alexia sempre et queixes. Ja, però és que no sabeu el que jo estic sacrificant. Perquè tu quan tens vacances o tal, tu te'n vas amb la teva parella a esquiar. Jo no. I et parlo del temps lliure perquè s'ha d'apreciar poder viure la vida, saps també? Però és que no m'entendran, els meus amics no m'entendran i molts s'han quedat pel camí. Ah, és que no vens mai. Ja, és que no puc.
3: I això et porta també a relacionar-te amb més gent del sector? Que potser sí que hi ha gent que ho entén, això.
2: De fet, la majoria dels meus amics són del sector. Perquè els que no ho són, cauen. Però perquè tens vides diferents. I és normal. És normal. I això passa també amb les relacions de parella. Trobar algú amb qui puguis compatibilitzar la teva vida és molt difícil.
3: Clar, a tu t'ha costat molt això, imagino, també els últims anys.
2: És que no he tingut parella. No he pogut tenir... O sigui, he estat amb gent, però vull dir que és molt complicat perquè tinc uns horaris diferents, vaig al revés del món... Bueno, és molt complicat, molt complicat. Sí.
3: Et sents sola?
2: Aquests últims mesos m'he sentit molt sola, molt, molt, molt. De fet, la soledat ha sigut el tema. Bueno, suposo que la soledat et dona a trobar-te amb tu mateix, no? I clar, m'he trobat amb l'Alexia de cara. De cara. I, a vegades és com... Estic jo sola i estant molt sola, sí.
3: I trobes a faltar tornar aquí a Barcelona i tenir una mica més com el teu espai segur, diguéssim.
2: Sí, tornem a les contradiccions, sí. Trobo a faltar casa meva, trobo a faltar els meus amics, la meva xarxa, però també estic complint un somni, saps? Però no acabo d'estar del tot feliç perquè em falta una altra part. Per això que tant de bo algun dia pugui tenir com les dues coses saldades, saps? Com estar fent una cosa que m'apassiona i al mateix temps saber gaudir del que m'envolta.
3: A Maricel, per exemple, ho vas tenir això o tampoc?
2: Ho tenia una mica més cara, però com no havia viscut no tenir-ho, no ho valorava, que això és un altre, saps? Però a Maricel vivia aquí i realment sí que tenia molta més xarxa i molta més... i tenia més temps lliure. L'únic que sí que és veritat que va ser el meu primer projecte. Llavors jo ho vaig donar tot, absolutament tot, saps? També és que crec que no sé fer les coses d'una altra manera. O sigui, crec que el problema és una mica meu. Però és que no sé anar a mitges tintes, saps? Llavors crec que també amb el temps s'aprèn i amb... Igual que t'he dit, jo me n'he adonat que no sóc cantant, doncs jo ara me n'he adonat que he d'aprendre a gestionar la meva professió diferent si no vull acabar estirant-me els cabells. I dins de gestionar la meva professió diferent és dir, vale, jo treballo però m'obligo a tenir temps lliure amb amics perquè si no és treballar, treballar, treballar, treballar.
3: I t'absorbeix també.
2: Passa, clar. I la vida passa. I dius, uau, Jo no he viscut les coses que han viscut la gent de la meva edat. Per què? Perquè he estat obsessionada amb la meva feina, que està molt bé perquè et fa arribar molt lluny, però al mateix temps també t'estàs perdent moltes coses pel camí.
3: O sigui, a tu et fa por, per exemple, arribar, no sé, als 40 anys, mirar enrere i dir, ostres, m'ha passat la vida.
2: Sí. Sí. Perquè, mira, ara acabem de començar el 2026 i ja ho penso del 2025. Dic, uah, Alexia, has fet Maricel, has cantat a la platja, a la Barceloneta, a Barcelona, davant de 30.000 persones, has rodat capítols de coses a la tele, has fet coses molt grans, t'han agafat Els Miserables, una companyia de Londres que és el millor teatre musical del món, t'han triat ells, no, a mi no m'han triat els de Madrid, a mi m'han triat els de Londres, o sigui, ha vingut el productor dels Miserables que els fa tot el món i m'ha triat a mi, però has fet tot això, ha passat i no estava 100% gaudint.

0: pilot automàtic, perquè no tornarà a passar mai més això, saps? I ara estàs a Madrid fent Els Miserables i potser, qui sap, si jo tornaré a fer un musical així. És que no ho puc donar per tancat, saps? Jo tinc companys de Maricel que jo no els veig des del dia que vam acabar. I jo sé, per això jo tenia un drama aquí, un disgust, perquè pensava, és que se'm trenca una família que jo tinc, saps? I veus que la vida, buah, vola. I és com, tia, para, valora això, saps? No estiguis ofuscada en voler més, perquè t'està passant sense gaudir-ho.
1: Clar, però alhora, si ens forcem a gaudir les coses, és com un procés que no és natural, no?
0: Ja, però més que forçar-te a gaudir és intentar, quan ho estàs fent, ser conscient del que estàs fent, saps? I no posar el pilot automàtic i dir, ah, tinc funció, casa, funció... No, sí, tinc funció, però... Ei, acabo de cantar davant de 30.000 persones, uau, Alèxia. Que guai, no?
1: Com és aquesta sensació de cantar davant de tanta gent?
0: Doncs mira, ho havia fet ja al Palau Sant Jordi amb Eufòria i és que no t'ho sé explicar. O sigui, és catàrtic. O sigui, és de cop... A part, a mi em passa molt que quan estic vivint coses tan fortes és com si hi ha un moment conscient de què faig. Alèxia, em dic a mi mateixa, grava això. I és com si m'espitgés a un botó de gravar. I tinc com petits moments que jo puc visualitzar aquella imatge i diu, uah, que guai.
1: I et veus com des de fora?
0: Sí, sí, que guai. I en això sí que a Maricel ja vaig gaudir una mica més que Eufòria. O sigui que en el fons crec que he anat com millorant la manera de gaudir les coses, saps? Uah, que guai, sí.
1: És que clar, també és... O sigui, t'ha arribat de molt jove tot això.
0: Clar, és que...
1: No sabem res.
0: No, és que m'ho vaig trobar de nassos, com qui diu, saps? M'ho vaig trobar d'anar... O sigui, jo estava fent, que per sort he acabat la carrera i he pogut fer, però és que jo estava acabant l'Institut del Teatre i de cop vaig estar a Eufòria i d'Eufòria vaig anar a fer una comèdia al Teatre Condal el dia següent. O sigui, jo vaig acabar al Palau Sant Jordi i al cap de 6 hores estava a Focus en una sala d'assaig fent una comèdia de zombis que no tenia res a veure amb Eufòria. I vaig acabar la comèdia, vaig fer el càsting de Maricel, vaig fer Maricel. Quan estava fent Maricel vaig anar a Madrid a fer el càsting dels Miserables i vaig acabar Maricel fent el càsting dels Miserables i tot aquí al mig he anat fent que si concerts al camp del Barça, que si capítols del Polònia, que si he rodat un capítol d'això, d'allò, altre. I dic, uah, és que no he parat. Però en el fons és molt guai i tinc moltes ganes de que continuïn passant coses. Jo em veig fent una pel·li, saps? I jo em veig fent una sèrie, saps? I jo em veig presentant un programa, perquè ho veig, perquè ho sento, perquè sé que tinc les ganes, sé que tinc... O sigui, hi ha un foc, és el que et deia, és que sóc addicta. És que hi ha un foc aquí dins, saps? I de la mateixa manera que hi ha un foc aquí dins que em diu això, em diu, cançons, espera't, no són el moment. Ja, si ha de ser, ja serà. Ja arribarà, saps?
1: Quin programa faries, per exemple?
0: De tele?
1: Sí.
0: Ai, no ho sé, entreteniment, suposo. Qualsevol programa que tingués a veure amb algo artístic, saps? M'encantaria. O, no sé, entreteniment.
1: Eufòria ho presentaries o no?
0: Home, i tant. Sí, clar.
1: Sí, per exemple, ara quan mires endavant, estaves explicant doncs, que potser cantar no, però que hi ha altres opcions que contemples.
0: Sí.
1: Quines són així les coses que tens més ganes de fer, així, més immediatament?
0: Doncs mira, més immediatament a mi m'agradaria fer audiovisual, perquè no n'he fet tant. Llavors, al final, estic aprenent, soc jove, llavors vull experimentar coses noves. Per dir-te d'aquí 3 entrevistes, mira, ho vaig provar i no m'agrada, saps? Però... Vull provar de fer audiovisual, vull provar això de fer coses de comunicació perquè m'agrada, perquè m'hi sento còmoda i vull continuar fent musicals. És que jo sóc feliç fent musicals, saps? Però m'agradaria poder compaginar-ho amb altres coses perquè aquest foc que et dic que tinc no m'agrada entrar en bucles de sempre el mateix. Soc, vale, dame más, ara què, Saps? Quan m'has vist entrar, que estàs content. Ai, sí, estic aquí i demà marxo a Madrid. I és això el que... És que me va la marxa. Necessito moviment.

0: Clar, però Madrid, fins a quin punt tens aquest moviment?
1: No, és que no el tinc. Per això estic tan trista. Saps? Perquè acabo d'arribar i em sento més sola i no tinc tanta xarxa. I bueno, per això és el que m'ha passat, que jo he passat d'estar aquí a Barcelona fent 4.000 coses, arribar a Madrid, silenci, no conec a ningú, ningú em coneix, i de cop vaig als Miserables i torno a casa i ja està. Llavors a mi em falta una mica la salsilla, la vidilla, saps?
0: I aquest foc que dius et consumeix quan no fas res? O què et passa?
1: Bueno, no, intento entendre que cada moment de la vida té el seu i ara estic en això i el que et deia, la meva autogestió és Alexia, relaxa't i arribarà. I arribarà. Si ara tens un peron, doncs moment de formar-te, moment de continuar aprenent, ja arribarà.
0: Déu-n'hi-do el viatge que hem fet, eh?
1: Has vist?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: És que a mi xerrar, però sí. Sí, sí.
0: Clar, a més és un lloc especial per fer-ho, també.
1: Molt sí. Especial, molt. Aquest teatre per mi sempre serà especial.
0: Ara acomiadarem l'entrevista, però abans tinc una última petició que t'he de fer.
1: Vale.
0: Perquè a tots els convidats i les convidades els demanem una cosa, que és que ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. El que sigui, alguna
1: vale.
0: Cosa, doncs allò, alguna anècdota graciosa, el que sigui.
1: Vale.
0: Llavors jo tinc per aquí una gravadora, primer l'he de treure.
1: Vale.
0: Llavors ens has d'explicar alguna cosa que mai hagis dit públicament.
1: Una cosa que mai hagis dit
0: sigui.
1: Públicament.
0: Jo li dono a gravar i endavant.
1: Val, doncs mira, et diré la meva primera interpretació, interpretació com a actriu, que va ser que al meu germà li van posar unes ulleres i jo estava gelosa, perquè ell tenia més atenció dels papes que jo. I llavors jo em vaig començar a inventar que no hi veia, però a nivell inventar que vaig crear com una mena de trama que va durar molts mesos, que em van visitar molts metges de molts llocs perquè es pensaven que jo tenia un problema molt greu perquè confonia lletres amb números, amb aquesta nena, algú greu li passa, però vaig anar a molts hospitals. I tot era una interpretació d'Òscar que vaig fer perquè volia que em posessin ulleres, perquè el meu germà portava ulleres, i vaig aguantar molt de temps tota la mentida. T'he de dir que ara el Carme m'ha castigat perquè porto 7 dioptries en català, per tant estic cegata, no veig 3 del d'un burro, i la vida m'ho ha tornat.
0: O sigui, d'aquí els Miserables, diguéssim, eh?
1: Exacte.
0: Alexia Pasqual, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Ha estat un plaer.
1: Igualment.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no? Haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobre taula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre.
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i no sé, per Espanya.
0: Molt bé, perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Com, però comenteu les pel·lícules o voleu el silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula...
8: Però, a veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original? entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: sí. Molt bé. Sí. La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
8: No parlem... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... a vegades també...
0: I això també trenca els
6: esquemes,
0: no?
6: De germà gran, i a mi això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia, tu,
7: sí,
0: no?
7: Que, sí, que és especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, eh? No m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
6: No, jo no.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja.
8: No és perquè vagi de guai, saps ser. Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus
8: no,
0: que però... els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin els castes. Mare, doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia,
0: buscar.
6: Perquè visc a un poble que està lluny d'hores, mm-hmm. estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Aquí una resposta, eh?
8: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom arriba a aquest punt de mostrar-se d'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: sí, sí, sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un
8: 10. Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica per què un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits mm-hmm. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu, és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I tu, jo, un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per bueno, tant.
0: Està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres com us discutiu és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí, sí,
6: totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre m'en donen mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí? Vosaltres compliu?
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des de l'aspecte més quotidià i fins als més personals, com si matava una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixi amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no ve quan necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'm foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
8: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, juro.
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No, no. A mi, vols dir? Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
7: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe i ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, no, perquè aquesta mare diu
0: tal... M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
8: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
8: Perdó.
0: Digues.
8: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
8: També, suposo.
0: Ves, bueno. Es que sense paraules aquí, eh?
8: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
6: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que us ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època, a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
6: Molta.
7: Sí. O també el... jo abans...
0: I tenen molta raó.
1: Sí,
7: o és el, que no. Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
1: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta, teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
7: No.
6: Jo
1: bueno.
6: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale.
6: Ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
6: Sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fixa en el meu cas. En plan, m'ho donen.
7: Jo quan, si surto.
1: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
7: Jo estic igual.
1: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que
0: ostres,
6: a l'institut.
0: Sí.
8: El meu Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres
7: no
0: esteu... No. No esteu
6: bueno, jo també.
7: Jo intento donar... Ui, perdó.
6: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
6: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
8: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
7: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui,
6: sí, sí, jo també.
8: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens hem posat així una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors? O...
8: Sí, sempre.
0: Sí?
8: Són els primers en enterrar-se.
6: A mi em pregunten, que... però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
6: Sí, però no els hi dic gaire.
0: Ah, o sigui, que no, o sigui, t'ho pregunten però no respons.
6: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
7: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
7: Tipo, mai passa com res novedós. Plan, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, a la taula, i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú important.
7: Sí, que sí, segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí, roses rosa que...
15: anònima.
0: Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
7: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin, i després ho comentem.
16: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'ha amagut res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8, perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7 i mig, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
14: Ficaria jo com a fill i em posaria un 11 de 10, o un 10.
10: Quan sense les normes a casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo, i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
14: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
16: Sí que hi parlo amb els meus pares, i per aquest punt és molt positiu la meva família, perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
7: Sí.
0: Com és la vostra relació amb els germans?
7: Ara bona.
0: Ara bona. Són més grans o més petits?
7: És més gran.
0: Val. I per què ara és més bona i abans no?
7: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència, llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans, i un és 23 anys més gran que jo.
0: Uau.
1: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors... Sí, sí. No, però és
0: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, són els meus germans. I...
0: Germans.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
6: Jo, sí. Ara sí.
1: Sí.
6: Abans,
0: ara, eh?
6: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis que
6: sí.
0: Fossis més gran.
6: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
8: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida, i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida, i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
6: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan?
8: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics... A mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
8: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si vosaltres també voleu comentar.
8: Wow, no tinc ni idea.
0: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé... A l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir ai, que esteu fent això, i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit, no? Cop, vinga, parlem de sexe. No?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
0: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
7: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
7: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com que...
0: Però amb els pares no, eh?
7: No, perquè no... En plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
7: No.
0: Por.
7: No, tampoc.
0: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
7: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt, o sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
7: No, és que... No sé.
15: Ni tan sols ho havies pensat.
0: Estic puxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
17: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
17: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
17: Clar, home. I segurament sí, que la meva família no la toqui. Va.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas, o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor?
1: La segona.
0: La segona.
1: Tenir una família amb pocs recursos i que em doni...
0: Que et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot. O
0: sigui, que bonic, això.
1: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga, també.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, sí, li Ostres. Explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
8: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh!
8: Ja
0: això
8: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
8: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé. No és
0: tu?
8: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets pallacete, una mica. Sí?
8: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el

0: i potser no haver trobat el suport esperat o no?
1: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
2: En la música.
0: Amb la música?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
2: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música, els adults els
0: també ho sentiu així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí, que respecten allò que t'interessa...
3: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé...
4: Perquè digues un tren, de veritat...
5: Estava en un altre lloc, ara.
2: Del vehicle, del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per el que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
5: No,
3: no. No? Oh.
5: Perquè el que explica sóc jo, no cal que em preguntin.
3: Igual.
2: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I a
2: vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
3: Uah, sí.
5: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
2: No,
1: tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu, vale.
2: Sí.
0: No, i teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
1: Sí.
2: Sí.
0: Sí?
5: Sí, de sobre.
0: Però els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè a més vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
2: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
6: Fes-li un detallet, perquè un dia que jo estava amb febre a gairebé 40 graus
0: però
6: i em ve el meu pare...
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
6: Sí, un regal.
1: O preparar-li l'esmorzar.
6: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Materialista.
6: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir... Tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: perquè
6: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
3: No.
6: Era un dia que em trobava malament.
0: Quin detall era? Que era tan...
6: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que m'ha encantat.
0: Bueno, però ens agrada molt la música.
6: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
3: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Ja des de primera hora no li pots dir... Ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què... No, perquè si no ja doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
5: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
2: Vale.
0: Vinga, va. Sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
2: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i en canvi a casa més tancats, més reservats.
3: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
1: És que hauria de veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
3: Clar.
6: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta què li diríeu?
2: Jo que s'obri. Que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final expressar i explicar és el que dona la confiança.
1: Sí.
0: I ara a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
1: Sí.
2: Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema

0: Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
1: Amb els estudis.
2: Sí.
0: Amb els estudis.
1: Sí.
2: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
1: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
1: Sí,
0: o...
1: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
2: Sí.
0: Perquè,
2: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Uh-huh. Però, per exemple, si com que... si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, aquesta, sents com aquest pes de...
2: Sí, o sigui, ja no per mi.
0: Segurament ells estaran contentíssims igualment de veure't allà ja, competint, ja no?
2: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també per... que tenen, o sigui, és bastant lluny on hem d'anar de normal. Uh-huh. Llavors és com... he vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
3: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut, i és que jo sóc amb això potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de "ai, deberías estudiar medicina", doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
3: I dius, doncs és una cosa que decep poc els pares, però tot i així jo sé que els meus pares que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: Mm-hmm. I la resta?
4: Bueno, Bianca. Jo vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... un premi de... jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
0: I et mira tu una mica de raó, no?
4: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo... No, és que no m'agrada, però... en realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
4: sí.
0: Bé.
4: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
2: Sí.
0: Sí? Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
2: Jo sé, la música.
0: La música.
2: Tenim gust musical.
1: La música, també.
4: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
5: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense pati. Esteu preparats?
4: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
5: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
5: Molt malament, Manel.
0: Tenim a l'Eva. L'Eva diu... he prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... a l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill. I el Joan, l'últim... si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
1: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
5: Sí. Allò, tercer,
1: el Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. El mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. Notes d'un, més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
4: És que, sí. Bueno,
0: però amb la resta també rebufat,
4: sí.
0: Eh?
4: Amb el sí. Que... el Xavi crec que era el
0: o sigui,
4: que...
0: el Manel era el primer, el que el volia que estudia el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
5: és que,
0: eh?
5: Sí, home. És que això és xunguíssim.
4: No, home, és que això de fer... és parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell sí, Nadal pringa. Total. Perquè sí. Es comentarà sí. Només això. I és una... i és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
4: És que
5: entre el tercer
4: Joan...
5: i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
1: El tercer quin era?
0: El tercer era l'Antònia.
4: És que el primer...
2: és que todos...
0: podem fer una excepció i castigar uns quants,
1: jo,
0: eh?
1: Personalment, el Manel...
0: el Manel és el que no...
1: Que vol que estudiï el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... i si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic que no té res a veure,
5: és que
1: em faria mal.
0: La resta sí, està d'acord sí. Que el Manel...
3: perquè els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
4: Sí.
0: El deixem sense pati. Sí.
4: I això encara passa, tot i que no ho sembli.
0: Sí, passa.
4: Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot, allò, de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
2: Que la família ho és tot.
0: La família ho és tot, bonic això. Lluc, amb què et quedes?
1: Que també, que la família s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
4: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens, i això, explicar-li les teves coses, perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran. Mm-hmm. I que et podran ajudar, exacte.
0: Que bé. I tu, Jan, amb què et quedes?
3: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu, no us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé, una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Us heu quedat sense idees pel vostre temps d'oci? Sou amants de conèixer llocs nous? Us agrada sortir dels camins principals i tenir aquella sensació de fer descoberta? Si és així, heu trobat el vostre programa, perquè el Sendes parla de tot això, de llocs on fer senderisme, excursionisme i grans viatges. Si seguiu amb nosaltres en els propers 25 minuts, en descobrireu 3. Abans que res, però, els presentem en el sumari. L'enrajolada de Martorell és un dels museus més antics de Catalunya. Fa 150 anys, el seu precursor, Francesc Santacana i Campmany, ja portava a casa seva amics, coneguts i visitants per mostrar-los les col·leccions d'art que anava adquirint. I destaquen les rajoles, i d'aquí ve el nom. Avui n'hi ha més de 10.000, amb especial aportació del seu net, en Francesc Santacana i Romeu. En parlem amb la directora de Museus de Martorell, Iolanda Insa. Les fagedes no només són per la tardor. Avui ho demostrem amb el Xavi Tió, que ens mena a fer una caminada per una de les més emblemàtiques que tenim al país, la Grabulosa, a Osona. I seguim a Xile amb la Conxita Teruell i la Rosa Pi. Tercer capítol de la sèrie. L'escenari és Antofagasta, la capital de la regió homònima, una de les més septentrionals de les 16 en què es divideix el país més llargarut del món. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. En ple nucli antic de Martorell, a la vila, s'erigeix un museu molt peculiar, fruit d'una passió familiar que defuig els convencionalismes. Res de vitrines, objectes espaiats i sales amb pantalles per audiovisuals. A l'enrajolada Casa Museu Santacana, la mirada curiosa del visitant se'n va directe cap a les parets, víctimes d'un deliciós horror vacui. I és que les parets, i també els terres, estan folrats de rajoles. En tota aquesta casa particular, durant segles residència de la noble família Santacana, es recull l'amor per l'art i el patrimoni i la voluntat col·leccionista d'un avi i d'un net, Francesc Santacana Campmany i Francesc Santacana Romeu. L'enrajolada és una antiga residència familiar, de caràcter senyorial. Va ser ampliada als segles XIX i primer terç del segle XX. Té 4 plantes i 2 accessos, un des del carrer pròpiament de Francesc Santacana, l'altre des del carrer de l'Aigua, just davant la parroquial de Santa Maria. Als anys 60 del segle passat, la casa va ser adquirida per la Diputació de Barcelona, que la va orientar exclusivament a museu, gestionat per l'Ajuntament de Martorell. Ho explica tot plegat la directora de Museus de Martorell, Iolanda Insa.
1: Avui l'enrajolada, Casa Museu Santacana, funciona com a museu d'art, d'arts decoratives, d'història local i d'arqueologia i conserva una col·lecció molt diversa formades per rajoles i ceràmica datades entre els segles XIV i XX, elements arquitectònics i escultòrics procedents de palaus i edificis antics, pintures del segle XIX, mobiliari, objectes decoratius, etc. I una de les particularitats que té aquest museu és que mostra algunes de les peces, com aquests elements arquitectònics i escultòrics, es mostren a la col·lecció recuperant la seva funció original.
0: És a dir, rajoles a parets i terres, capitells reubicats sobre columnes i ampits de finestres sobre finestres, recuperant, per tant, la funció original. Aquesta va ser la voluntat del seu impulsor, Francesc Santacana i Campmany, que va viure entre el 1810 i el 1896. Era l'avi, pintor, col·leccionista, erudit i defensor del patrimoni, va començar a obrir les portes de casa seva el 1876 per ensenyar les col·leccions que tenia.
1: Ens atrevem a dir que aquest any fem 150 anys i que també diem obertament que és un dels museus més antics de tota Catalunya, perquè hem trobat escrit en alguns documents que Francesc Santacana primerament va començar a recopilar peces de Barcelona, de palaus, edificis antics, etc., però que obre casa seva com a museu, és a dir, la residència, la casa de la família Santacana, convivia les dues funcions, la funció residencial i la funció de museu. Comença a convidar a viatgers, excursionistes, gent i fins i tot amics i coneguts seus a casa seva i ensenyar les peces que havia anat recopilant.
0: En Francesc Santacana i Campmany era un hisendat de família econòmicament estable, col·leccionista i amb estudis d'art. Això li va permetre fer coneixença d'artistes coetanis que eren molt potents a l'època.
1: Va ingressar a l'Escola de Nobles Arts de la Junta de Comerç a Barcelona. Aquest nom tan llarg és el que després es va convertir en l'Escola de Llotja, el que seria una escola de belles arts, i ell va ingressar al 1828. Això que li va proporcionar, a part de la seva formació artística, això li va significar envoltar-se d'un conjunt d'artistes i personalitats de l'època que també el van fer moure's en el tema de l'art. Ell es codejava i rebia a casa seva. Casa seva, l'Enrajolada va ser un lloc de reunions d'artistes com els germans Rigalt, que serien Pau, Lluís i Agustí Rigalt, Maria Fortuny, Damià Campeny.
0: Uns artistes que, quan visitaven Santa Cana a casa seva, l'obsequiaven amb alguna obra pictòrica pròpia. I avui, totes aquestes obres són part del que mostra l'Enrajolada. Però, a més, Santa Cana va aprofitar un moment de grans canvis a Barcelona, tant des del punt de vista polític com urbanístic, per comprar i rescatar un gran nombre d'obres d'art. Per exemple, en temples religiosos afectats per la desamortització de Mendizábal.
1: Monestirs, esglésies, alguns edificis eclesiàstics perden la seva funció i s'enderroquen o canvien, i per una altra banda els canvis urbanístics. Tot el casc històric, el que entenem avui com el barri gòtic de Barcelona o el centre de Barcelona, el Raval, etc., està patint molts canvis. Enderrocament d'edificis o canvi de funció dels edificis, moltes coses es llançaven o moltes coses es venien. En això, amb això, Francesc Santa Cana anava i els que estaven enderrocant o el que se'n desfeia d'allò, comprava.
0: Santa Cana recull obres escultòriques i pictòriques, dibuixos, il·lustracions i esbossos, moltes rajoles, ceràmica i elements arquitectònics en pedra, com ara capitells, columnes, portals, també finestres, mènsules o arcs. Tot això d'edificis renovats o enderrocats. La intenció, preservar de la desaparició i l'oblit aquell patrimoni històric i artístic català. I la Casa Museu l'amplia el seu net, Francesc Santa Cana i Romeu, que va viure entre el 1883 i el 1936. Francesc Santa Cana i Romeu va recollir la passió de l'avi i va fer aportacions molt destacades. Incrementa la col·lecció de ceràmica dels segles XVII, XVIII i XIX, endreça i dona forma al museu, en fa dos catàlegs que ajuden a conèixer l'origen de moltes obres i, sobretot, incorpora moltes rajoles més. De fet, és a partir d'aquí que comença a anomenar-se l'Enrajolada.
1: A l'Enrajolada conservem a l'entorn de 10.500 rajoles. N'hi ha de diferents èpoques, procedències, tipus, de forma. Podríem mostrar pràcticament tota la història de la rajoleria. Cronològicament, les podem situar entre el segle XIV, que és quan l'ús de poder utilitzar la coberta de l'estany marca com l'inici de la ceràmica decorada, i entre el primer terç del segle XX. Tipològicament tenim des de rajoles gòtiques de paviment, tant catalanes com valencianes, que segueixen la tècnica de la corda seca o de l'aresta, procedents d'Andalusia o de l'Aragó, rajoles blaves i polícromes de Talavera, rajoles blaves i polícromes andaluses, i també les conegudes rajoles d'ofici catalanes o també les anomenades de gènere valencianes.
0: Aquestes últimes, les més recents, de finals del segle XIX. Finalment, la Diputació hi inclou una darrera remesa de rajoles, procedent d'una altra col·lecció privada que esmenta la directora de Museus de Martorell.
1: La col·lecció Faraudo està integrada per 329 peces de diferents tipus de factura catalana o valenciana. I va arribar a l'Enrajolada el 1966, procedent de Barcelona. Aquesta col·lecció va pertànyer a un altre col·leccionista, que va ser el militar i erudit Lluís Faraudo i de Sant Germain, i que va donar el llegat al Museu d'Art i Arqueologia de Barcelona el 1922, però posteriorment, en el moment que la Diputació adquireix la Casa de l'Enrajolada, es decideix que, com que aquí a l'Enrajolada hi havia molta ceràmica, molta rajola, la Diputació decideix portar cap aquí també aquesta col·lecció.
0: Museus de Martorell organitza les visites guiades a l'Enrajolada. Fa accedir el visitant pel carrer de l'Aigua, un accés a un gran jardí pavimentat amb pèrgoles, fonts i parterres. Un micromón, un lloc que, com diu la Yolanda Insa, és molt especial.
1: El jardí podríem dir que és un museu a l'aire lliure, que combina art i natura, i que en el propi jardí, a part de la vegetació que hi ha, ja podem veure tot l'escenari de que les finestres tenen elements, tenen capitells, tenen columnes, a la llinda de la Casa Gralla. Des del jardí es pot accedir a dos espais, a l'espai de recepció del museu, que hi ha una petita sala d'exposicions i també la sala de tallers, i des del propi jardí també hi ha unes escales que pugen a lo que eren les dues plantes de l'enrajolada.
0: La primera d'elles, la planta baixa, tot i que no s'hi ha conservat la cuina, sí que es fan visibles part de les estances principals de l'edifici. Yolanda Insa.
1: Conservem espais com el menjador, l'antic menjador, el despatx, la sala del billar, la sala de les cartes, la sala del billar, és perquè allà anteriorment hi havia hagut un billar i pensem que era com un espai d'oci. També ara actualment sí que es conserva una petita taula que era per jugar als escacs, o quan obries la taula era també el que s'anomena el tapete per jugar a les cartes. La sala de les cartes és una sala que es diu de les cartes perquè hi ha unes cartes pintades, unes miniatures pintades pel mateix Francesc Santacana i Campmany.
0: I al mig, un ull d'escala que porta cap a la segona planta, on es conserven els dos dormitoris principals, a més de tres saletes que acullen l'actual col·lecció Faraudo i una gran terrassa. I finalment, un tram d'escales més amunt, les golfes. Podeu conèixer l'enrajolada Casa Museu Santa Cana en visita guiada concertada prèviament i organitzada per Museus de Martorell. Entreu a museus.martorell.cat o a les seves xarxes de Museus de Martorell per conèixer els horaris, com apuntar-s'hi i per descobrir els actes de celebració dels 150 anys d'història d'un dels museus més antics que tenim a Catalunya.

0: Sendes.
1: Doncs vinga, ja som de nou a la secció de senderisme del programa. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, deixem el Bages per una estona, tot i que sense ser cap amenaça hi tornarem.
1: I tant.
2: I ens n'anem cap a Osona, frontera amb la Garrotxa, per anar a descobrir una de les fagedes més espectaculars de Catalunya.
1: Ai, ai, ai, que sé per on vas.
2: Estem parlant de la Grabulosa.
1: Bingo.
2: Una raconada excepcional per alguns exemplars de faig declarats monumentals. De la fageda baixarem fins a Sant Nazari, continuarem encara més avall fins a la masia del Prat de la Bola, i llavors començarem a remuntar seguint el riu Fornès, anirem a passar per Porxiugues i continuarem amunt fins a assolir el Coll del Pedró. D'aquí un tram de baixada ens manarà a Sant Miquel de Castelló, una preciosa talaia sobre la Garrotxa, i la tornada la farem resseguint la Serra de Llancers, primer per l'Obaga, fins a saltar el Soleil al darrer tram a partir del Coll de Llancers i retornar al Coll de Bracons, sota el Puig de Calm.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem al punt de sortida.
2: Anem a començar a caminar a la Collada de Bracons, el punt més alt de la carretera que uneix Torelló a Olot, i que és el límit entre Osona i la Garrotxa i també el límit entre les províncies de Barcelona i Girona. De la carretera surt cap al sud una pista tancada amb una barrera metàl·lica, és una pista planera, que seguint el GR-151.1, en 5 minuts ens du al Collet de la Grabulosa. Aquí deixem la pista i comencem a baixar fort per un senderó. Al poc deixem el GR, que se'n va de pla, i ens entaforem torrent avall ja en plena fageda de la Grabulosa, amb alguns exemplars de grèvols, que li donen el nom, però on destaquen sobretot alguns fajos majestuosos. En concret, n'hi ha tres de catalogats com a monumentals, que assoleixen els 40 metres d'altura i que són considerats els més alts de Catalunya, amb 300 anys d'antiguitat, i que els trobem just al costat de la Font de la Grabulosa, en un petit replà encatifat totalment de fullaraca. De la Font continuem torrent avall fins a desembocar en una pista, la traspassem recta i continuem davallant per un senderó que ens porta al Collet dels Gamarussos, d'on acabem de baixar en un pensament fins a Sant Nazari, una grandiosa ermita del segle XIV, restaurada, molt ben posada i en un entorn bucòlic. Continuem baixant, encara cap a sud, ja més planers, fins a traspassar el Serrat de la Punxa, just al Collet de la Cometa, on retrobem el GR-151.1, combinant trams de sender i trams de pista a Silvestrada, ja ho direm. Ja fora de la fageda de la Grabulosa, en un entorn més soleil, de roures i alzines, i al cap de poc de saltar el Collet, la pista ens acaba de baixar fins al Prat de la Bola. Un entorn idíl·lic de pastures obertes i suaus, on hi trobem la gran masia del mateix nom, ben conservada, i amb un enorme paller al darrere. És el punt més baix de l'itinerari. Aquí deixem definitivament el GR, que s'encamina cap a Cabrera, i fem un gir de quasi 180 graus per començar a remuntar cap a nord-est el riu Fornès, que drena mansament aquesta raconada solitària i encalmada. Sortim dels prats per un camí ombrívol i boscós que va resseguint riu amunt pel marge dret, a trossos enlairats sobre el riu, fins a traspassar-lo i deixar-lo a la confluència amb el torrent de la Freixeneda. Canviem radicalment de direcció i fem un tram de pujada molt forta per la Baga del Fornès fins a desembocar en una petita pista, just al punt que saltem de comarca per entrar a la Garrotxa. La pista, ja de pla, ens mena als plans de Porxiugues, una altra raconada meravellosa, tota oberta, amb la masia de Porxiugues i el corral enrunat a la vora. I el que fem és sortim d'aquest racó preciós i anem remuntant suau fins al Coll del Pedró, on, per l'altra banda, davallem per una pista ampla, amb vistes cap a Falgars i la zona de Cabrera, i més avall, deixem la pista i per un senderó empedrat, acabem de baixar fins a tocar de Pibernat. És una masia que no veiem, però aquí fem una anada i tornada curta que ens apropa a Sant Miquel de Castelló. Ermita i refugi, i alhora una talaia espectacular cap a llevant sobre la plana d'en Bas, just a sobre els hostalets d'en Bas. Retornem al punt d'encreuament i continuem per pista que ens remunta cap a Ponent fins a l'obaga de la Serra de Llancers, amb vistes magnífiques del Puig Sa Calm. Arribem al Coll de Llancers, ja per Corriol, on canviem de vessant, recuperem l'ambient de Fageda, assolim el Collet dels Rabadans, saltem el vessant ponentí de la serra, aquí girem bruscament cap a Tramuntana i baixem decidits per anar a fer un flanqueig que ens du a passar pel cimet de la Pastera i després acabar de baixar fins a retrobar la pista inicial per on passa el GR i que, desfent el camí d'anada, al poc ens retorna al Coll de Bracons.
1: Una excursió per un lloc, podríem dir clàssic, la Fageda de la Grabolosa, espectacular, una raconada realment meravellosa i molts punts interessants, Sant Nazar i bé, una mica tots els que hem recorregut. Ara toca fer la fitxa tècnica i la comencem, com sempre, amb la distància.
2: Doncs estem parlant de 16,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 675 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 5 horetes xinoixano per anar contemplant la Fageda i tots aquests racons dels prats i els miradors que passarem.
1: Quin grau de dificultat entre l'1 i el 5 li podríem establir amb aquesta proposta, amb aquesta ruta?
2: Doncs li posarem un 2 sobre 5, alguns petits trams de pujada i de baixada fortes. I
1: a internet
2: trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom La Grabolosa i Serra dels Llancers. Dos punts, Bracons, Grabolosa, Sant Nazari, Sant Miquel de Castelló, Llancers, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu El Porquet de Sant Antoni.
1: I curiós, nom bastant curiós, el que s'ha posat aquest sobrenom. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: La riquesa d'un viatge rau tant en l'experiència de conèixer paisatges com també gens molt diverses. La Conxita i la Rosa ho van viure en ser acollides per diverses famílies xilenes. Aquesta experiència la van començar a Calama, on van visitar la residència Mi Hogar, fundada per un català, mossèn Enric, en un barri marginal i que acull persones sense llar. I d'aquesta experiència, les nostres dues intrèpides viatgeres es van desplaçar cap a Antofagasta, on continua aquest relat dels Quaderns del Viatger.
4: Antofagasta. Convivim a la casa del Dalibor i la Leo al barri de Huáscar, on ens sentim acollides amb afecte, envoltades de converses entranyables i trobades amb noves amistats que han omplert els dies de complicitat i alegria. Cada paraula compartida, cada gest de generositat, ha teixit llaços d'amistat. El Dalibor i la Leo ens acompanyen al Museu Ruïnes de Huanchaca, que ens mostra com la història natural i humana han configurat el nord de Xile. I destaquen les exposicions sobre el salnitre i el paper d'Antofagasta com a centre de la indústria salnitrera, així com la importància del ferrocarril per transportar aquest recurs als ports. Avui aquesta influència serveix sobretot pel transport del coure. La visita ajuda a entendre com l'explotació minera ha condicionat el desenvolupament d'aquesta regió extrema.
3: Antofagasta també anem al Centro Cultural Estación Fotógrafo de Cerros, dirigit per Glenn Arcos, periodista i fotògraf, que és un espai de trobada i creació que ell mateix va fundar fa una dècada. Aquest projecte compta amb la col·laboració de voluntaris i ofereix activitat per infants i joves, com teatre, jazz, música clàssica, dansa i poesia. En el centre també es poden veure exposades les cobertes del llibre de l'escriptor Hernán Rivera Letelier, ja que Glenn Arcos n'és el gran promotor. El Dalibor ens presenta a l'Hernán Rivera Letelier, Premi Nacional de Literatura de Xile el 2022. Ens explica, amb el seu característic sentit de l'humor, que va passar de ser proletari a propietari. Té una trajectòria impressionant, ja que ha publicat 25 llibres traduïts a 23 idiomes. En la seva obra ha explorat la infantesa i ara està escrivint sobre la joventut, a més de tenir una nova novel·la en marxa.
4: Visitem la casa de la Inés Alvarado, que ens rep amb el seu marit, en Mario, i el seu fill, en José Luis. A més, ens han convidat juntament amb la seva cunyada i la seva germana a compartir una tradicional once chilena, un àpat típic semblant a un berenar sopar que consisteix en te o cafè acompanyat de diferents tipus de pa i ingredients. Molt típic de Xile. Es fa molt sovint. Un altre dia, amb el Dalibor i la Leo, anem a la Portada, un icònic arc de roca situat a la costa d'Antofagasta. És una impressionant formació esculpida per l'erosió marina al llarg de milers d'anys. Té la forma com una porta, per això el nom. A la seva roca s'hi poden trobar closques marines fossilitzades, testimoni que aquesta zona va estar submergida sota el mar fa milions d'anys. Des de l'altiplà que envolta el mirador, contemplem el paisatge majestuós, la bellesa d'aquest monument natural, amb el blau intens de l'oceà Pacífic com a taló de fons. És preciós.
3: D'Antofagasta anem a avió a La Serena, que ens ha convidat l'Adriana i ens espera allà a l'aeroport i ens porta a casa seva amb la seva filla Julieta. Vivim envoltades de natura, enmig del camp, en una casa de fusta petita però amb un gran encant. Visitem La Serena, que la ciutat, que conserva part de la seva arquitectura colonial i s'obre una llarga platja banyada per l'oceà Pacífic. És un lloc molt bonic. Anem al Valle del Elqui amb l'Adriana. Realitzem la ruta on descobrim la vida de Gabriela Mistral, una dona d'esperit indomable, que va deixar una empremta inesborrable en la literatura i en l'educació. A Montegande visitem la petita casa de Correus, on va viure durant la seva infància, un espai humil que va veure els seus primers passos. A Vicuña, on va néixer, visitem el museu dedicat a la seva memòria. Em deixo impressionar per la intensitat de la seva vida lluitadora, dels viatges i paraules que encara ressonen. Sento una estranya connexió amb ella. Va morir l'any 1957, l'any que jo vaig néixer. Com ella, sóc mestra i escriptora i viatgera. A la plaça trobem la seva escultura asseguda en un banc i per un instant sento que m'arriba una espurna del seu esperit creador.

Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres continguts més. Entre ells, una visita als arrossars de Pals, al Baix Empordà. Som l'Andreu Ortega, al control de sol, Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Recupereu els programes a martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i clicant a Sendes. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Hola, què tal? Com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim tot seguit un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts al dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, a prop de Vic, la família Arumí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Arumí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Padó a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme, que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol, el viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa. De trens a Santa Eugènia en van ben servits. De miniatura, això sí. Perquè a Santa Eugènia de Berga hi ha una de les majors col·leccions de trens en miniatura de tota Europa. Un edifici de planta baixa i dos pisos amb més de 1.000 metres quadrats plens de ferrocarrils en miniatura, maquetes i decorats i moltes col·leccions més. Aquest museu a col·lecció de trens en miniatura es coneix com el màgic món del tren i és possible gràcies a l'afició a les miniatures de tren del seu propietari, en Josep Arumí Bou, una passió que en Josep ha compartit amb la seva dona, la Maria Àngels Isern, i els seus fills, Albert i Guillem. La bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles, però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
1: Cap de dos mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara com que jo tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquell que diu, i m'agrada molt l'escolèstic, li vaig comprar un cotxe jo del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, els hi compra per ell, perquè ell compra els que li agraden. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
0: I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
1: Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa, i quan parlem d'Europa parlem de tot el món. Tothom en diu, però d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies en donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màgim del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs a escala N, que mai hagués pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
0: D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Märklin que anava comprant en Josep a la joguina Rovira, a Vic, i sobretot, sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa occidental.
1: Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocaravana per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat i el deia els nens. Bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien, no, papa, anem a buscar botigues de trens. Saps per quina raó? perquè comprava trencs per l'Albert, trencs per en Guillem, trencs per la Maria Àngels, la meva dona, i trencs per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
0: Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
1: Van fer l'edifici, van posar tota la col·lecció de trencs, van començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trencs de Märklin, i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Märklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1.32. I allà hi anàvem a treballar amb el Josep Maria i la Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
0: I precisament aquesta maqueta, escala 1.32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
1: Són les grosses, les d'escala 1.32, perquè fan totes les freses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1.32 quasi més inexistent. Pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre l'he vist córrer per terra, i en canvi nosaltres el tenim... una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
0: El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
1: A dalt, a la segona planta, tenim una gran col·lecció de trens d'escala HO, però no és del sistema Märklin, és del sistema de corrent continu a dos carrils. O sigui, a la planta baixa hi ha tota una gran col·lecció de Märklin i de HAK, que és el sistema de Märklin. I a la segona planta hi ha una gran col·lecció de Fleischmann, Rocco, Jueff, Lima, Lilliput, totes les altres marques menys Märklin & HAK. Per això tenim aquesta gran exposició, perquè tenim dues grans col·leccions dels dos sistemes que es fan servir per jugar al sistema de tren.
0: Aquest museu particular situat al cor d'Osona és, com explica el seu propietari, com entrar en un món màgic. Sobretot perquè a la primera i a la segona plantes els trenets en miniatura, les màquines i els vagons, s'envolten de tot un decorat amb les reproduccions de vies, catenàries, estacions, edificacions, ciutats i paisatges d'arreu del món. Una immensa maqueta composada per peces que en Josep i la seva família adquirien com a record de cada viatge.
1: Hi ha tots els records dels viatges que nosaltres havíem fet voltant per Europa. Des d'Honor de Galícia, a l'Ocio Madrelló de Madrid, a l'Arc de Triomf de París, a la Sagrada Família de Barcelona, hi ha una església de Noruega, hi ha estàtua de Helsinki, hi ha el gos del Buckingham de Bilbao, hi ha Nelson del Trafalgar Square de Londres, hi ha una mà d'imatges de tota Europa, però està tot barrejat. És un somni. Un dia m'ho vaig anar a dormir i quan em vaig despertar havia somiat tot això, i va ser... com vaig començar a dissenyar-ho. Seria no un Catalunya en miniatura, seria un màgic món del món en miniatura.
0: Bé, doncs sigui màgic món del món o màgic món del tren, té tres plantes i una superfície que supera els 1.000 metres quadrats d'exposició. Però a més dels trenets i les maquetes, a la planta baixa el visitant hi trobarà un munt de col·leccions d'altres temàtiques. De camions, autobusos, diorames, gegants en miniatura, maquetes de Playmobil, casetes de nines i una col·lecció que és ben especial.
1: Estic tan de sort, perquè la gent m'estima molt, això t'ho tinc de dir la veritat. Tenim una de les millors col·leccions de soldadets de plom d'Espanya. N'hi ha més de 10.000. Per què? Perquè el senyor Joan Rovira de Sant Cugat va venir al màgic món del tren. Li va agradar tant que abans de marxar em diu: Josep, et faré un regal. Dic: a mi, si no ens coneixem de res, diu, és igual. Jo sóc viudo, no tinc fills i estic envoltat de soldats. Jo no sé on anirà a parar. I tinc 93 anys. I he vingut aquí... i quan he vist tot això, he pensat, és la meva il·lusió, portar els soldadets aquí perquè la gent que vingui aquí al màgic món del tren gaudeixi de la meva col·lecció.
0: I quan podeu visitar el màgic món del tren a Santa Eugènia de Berga? Doncs els dimecres, dijous i divendres, a partir de les 10 del matí, tenint en compte que una hora més tard, a les 11, s'engeguen les màquines de la primera planta i el visitant hi veurà circular 69 trenets abans d'acabar la visita a la maqueta U32 de la segona planta. Pel que fa als caps de setmana, dissabtes i diumenges fan dos passis, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda. Per grups petits de visitants no cal contactar ni reservar plaça amb antelació, però en Josep recomana, en el cas de grups grans, trucar abans. El contacte el trobareu a les seves xarxes de Facebook i d'Instagram. El preu és de 9 euros l'entrada general, 8 per persones jubilades i 6 pels estudiants.

0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, una secció en la que moltes vegades doncs, tenim alguna dèria, algun costum, alguna tradició. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I últimament la tradició que tenim és anar a caminar pel Bages. Ves quina cosa.
2: Continuarem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país. En aquest cas, un rere país, aquests entorns que queden fora de les carreteres principals.
1: On anem avui?
2: Si la setmana passada parlàvem de Castelltallat, accedint-hi des de Claret dels Cavallers, ens quedem, com bé deies, altra vegada al Bages per anar a una zona que uneix dos eixos de comunicació importants com són l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener. Us proposo una caminada fàcil que uneix els pobles veïns de Sant Padó i Callús. El que farem és si anirem per l'antic camí de Callús i retornarem per les valls, seguint pistes i camins sense gaire senyalització, amb alguns corriols que no estan ressenyats al mapa, però que són de bon fer. De Sant Padó el que farem serà passant per antigues cases de pagès i els grans plans de la Tosa, anirem fins a la rectoria de Gutmar, al costat de l'església de Sant Sadurní, el cementiri i el castell de Callús, i al tornar anirem a passar pel Clot de les Ànimes, o Forat de les Ànimes, el Toll de Xuclador, les valls i el paratge de les Forques arran de Sant Padó.
1: Molt bé, doncs aquesta és la zona que avui recorrerem. I per on anem a començar?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Padó, el paratge conegut com la Serreta, a l'extrem oest del poble. Sortim de la Ronda de Sant Pere, on acaba el tram urbanitzat i s'ajunta amb el carrer Pons Grau, i hi podem accedir directament des de la carretera de Sant Padó a Callús. Comencem a caminar cap a Ponent per l'antic camí de Callús, passem entre un parell de petites granges i anem baixant suau per la zona coneguda com els Pons Grau, a traspassar un torrentet vora la carretera de Callús. D'aquí comencem a pujar després suau per terreny obert i cap al nord veiem les darreres cases del Mirador de Montserrat. És una urbanització propera. El terreny és planer, amb camps de conreu a banda i banda. Deixem per l'esquerra el camí que anava cap a Sant Martí de Torroella, és un barri als afores de Callús. I quan creuem el torrent del Mas, amb els masos de Cal Pic, Cala Petita i més enllà Cal Arola, també a tota la nostra esquerra, aquí entrem a l'antic terme de Sant Martí de Torroella, el que és avui el terme de Sant Joan de Vilatorrada. Aturonat, a mà dreta veiem el Mas Vilaclara i poc més enllà, arran de camí, Cal Piquet, unes granges al costat. Comencem a davallar, entrem al bosc, fins a desembocar a la Riera de Vallverd, just al punt més baix de tot l'itinerari. Creuem la riera i comencem a remuntar-la pel marge dret i al poc tenim vistes de Cal Filosa al davant. És un mas situat sobre un espadat entre les rieres de Vallverd i el torrent de Cal Candela, també amb granges al costat. A partir d'aquí ens posem pel gran pla de la Tosa, ens ajuntem amb el camí de Callús a Vila de Lleva i ja tenim davant la Tosa, o Cal Tosa, una masia imponent de grans finestrals, totalment restaurada, documentada des del 1211 i actualment propietari d'un empresari vallesà que l'ha dedicat a la cria de cavalls. Passem tot a la finca i pel camí asfaltat d'accés anem baixant cap a la propera carretera de Súria, però poc abans d'arribar-hi la deixem per agafar per la dreta, una pista que s'endinsa en una pineda, i ens comença a remuntar cap a unes antigues feixes abandonades amb vistes cap al Cardener i les petites colònies industrials de la part nord de Callús. Passem al camp del Puigverd i anem a sortir a la pista asfaltada que ens mena de seguida a la rectoria de Gutmar, que era l'antiga església parroquial de Callús, on hi ha l'església de Sant Sadurní al costat, molt reformada, i el cementiri al davant. L'edifici va quedar desacralitzat, va servir de presó a la Guerra Civil i després de diversos usos, el 2004 el va comprar el banquer Josep Oliu, que després de rehabilitar-lo el va destinar a esdeveniments socials i culturals. I a la vora de tots aquests edificis tenim el castell de Callús, aturonat sobre el Cardener, petitó, molt enderrocat, amb una torre cilíndrica al mig, dins d'un tancat metàl·lic que ens impedeix la visita. Podem fer un cop d'ull al cementiri, això sí, i deixem tot aquest lloc reculant un tros de camí fins al camp del Puigverd i ara agafem un camí que s'enfila fins al capdamunt d'un petit serrat boscós amb vistes sobre la gran finca de la Tosa. El camí ens porta a una pista que de seguida va traspassar el torrent de Cal Candela, on, molt a tocar, ens desviem en un no-res per anar a veure la barraca del Bosc Gran, una cabana de pedra seca molt ben conservada I després comencem a resseguir el torrent avall, just al Clot de les Ànimes. És un gorg que no veiem, una barrancada que ens queda enclotada sota nostra, tota inundada de vegetació ufanosa. I l'itinerari ens du ara per trams de corriol i pista fins al Toll del Xuclador, és un toll molt gran, sota un salt de la riera de Vallverd, també envoltat de joncs i vegetació de ribera, entre espadats, en un racó realment bonic. D'aquí

0: de l'1 al 5.
1: Posem-hi un 9,5 sobre 5.
0: Referències a internet.
1: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Santpedor-Castell de Callús, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
0: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
1: Salut i República.
2: 100 nas.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
0: El desert d'Atacama és una de les tres principals destinacions turístiques a Xile. Situada al nord, a prop del tròpic de Capricorn, és considerat el desert més àrid del món i en alguns dels seus més de 100.000 quilòmetres quadrats només hi ha algun plugim en dècades. Això sí, els deserts poden ser llocs de gran bellesa. La Conxita i la Rosa ho demostren tot seguit. En els propers minuts farem un passeig entre llacs d'aigua turquesa, guèisers, roques vermelloses, saladars i volcans. Tot queda recollit al llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. I també ens havia quedat en el tinter un darrer contingut de la primera fase del viatge amb el que iniciem el recorregut d'avui als quaderns del viatger.
3: Puerto Montt és el final de la ruta amb la Blanca i el Jorge. Passegem pel mercat d'Angelmó de Puerto Montt, tot un món de sabors i tradicions. Naveguem pel canal de Tenglo, l'últim trajecte abans de la nostra partida. Puerto Montt ens acomiada amb el seu ritme mariner, on naveguen vaixells que crien alevins de salmó. Al costat de la barca, els llops marins suren entre les onades, juganers i àgils. El vent m'acaricia la cara i amb ell arriben les imatges de tota la ruta dels llacs. Els paisatges, els pobles carregats d'història i els sabors. Aquesta ruta ha estat una experiència compartida, un descobriment que ens ha unit encara més. Ens acomiadem de la Blanca i el Jorge, que amb la seva generositat ens han mostrat Xile d'una manera tan càlida que ens hem sentit com si també fos casa nostra. Ara fem la segona part del viatge, que anem a visitar el desert d'Atacama, i anem la Rosa i jo. El primer que anem és al Valle de l'Arcoiris, que ens envolta un paisatge de colors canviants. Creuar la serralada de la Sal i la serralada d'Omeico per endinsar-nos en un paisatge màgic en què els turons es tenyeixen de tons terra, cafè, vermellosos, verds, blancs i grocs, combinant-se amb les sals cristal·litzades i el blau intens del cel. Des del parc Rio Grande seguim cap a Hierbas Buenas, on els atacamenys van deixar petroglifs que narren històries ancestrals.
4: El Valle de la Luna desplega un paisatge d'un altre món entre els turons esmolats de la serralada de la Sal, amb la mina de Sal Victòria, les Tres Maries i la majestuosa Duna Mayor. Caminant per aquest escenari geològic, ens sentim com si trepitgéssim la superfície lunar. A mesura que la tarda avança, la serralada dels Andes i els seus volcans es retallen a l'horitzó, mentre el desert es pinta de tons daurats i vermells. L'espectacle esdevé encara més colpidor quan, darrere dels Andes, una tempesta elèctrica il·lumina el cel amb llamps que es reflecteixen en l'aridesa del paisatge. L'instant culmina amb l'aparició inesperada de l'arc de Sant Martí. És un moment de pura màgia, una experiència única, perquè en aquestes terres només plou 10 dies l'any i vam tenir la sort d'anar-hi aquests dies de pluja i humitat.
3: Les Piedras Rojas ens regala un paisatge de somni, on el vermell intens de les roques, producte de l'oxidació del ferro, contrasta amb el blau turquesa de les llacunes i el blanc immaculat dels Andes. El camí fins aquí ha estat un espectacle en si mateix. Hem travessat la Laguna Xaxa, en què els flamencs rosats es reflecteixen en aigües cristal·lines, i hem contemplat les llacunes Miscanti i Miñiques, embolcades per volcans majestuosos. A mesura que descendim cap a la llacuna salada, la natura crea un escenari d'una energia i una bellesa desbordants.
4: el Vallecito i les llacunes de

0: de Valtinache, que formen un paisatge idíl·lic, on set llacunes d'aigües cristal·lines i turqueses contrasten amb el blanc de la sal enmig de l'aridesa del desert. La seva alta concentració de sal permet flotar sense esforç si t'enfonses en un d'aquests llacs. Entre aquests paratges descansa el bus màgic, un antic autobús abandonat que antigament transportava miners cap a les salines des de Calama i San Pedro, però que, en espatllar-se, es va convertir en un refugi d'ombra i descans quan sortien de la mina. Les formacions lunars, els cristalls de sal brillants i les dunes majestuoses del Vallecito ens han brindat una connexió amb la immensitat d'aquests paisatges.
1: Els Geysers del Tatío ens ofereixen un espectacle impressionant. Estan situats a 4.320 metres d'altitud en els Andes del nord de Xile, envoltats de boira, fred intens a primera hora. El camp geotèrmic es desperta amb fumaroles que s'alcen enmig del silenci de la muntanya. A mesura que avança el matí, la boira es dissipa i el sol il·lumina el vapor. Ara, sota un cel clar i amb els Andes nevats al fons, sembla increïble el canvi viscut, d'un ambient gèlid i misteriós, a una escena lluminosa i amb molta energia. L'experiència ha estat gairebé irreal, com si haguéssim viatjat entre mons oposats, de la foscor a la llum, del gel a la calor, del misteri a la plenitud.
0: El segon conte és ubicat al desert d'Atacama amb el títol La vicunya emancipada. Soc la vicunya lliure, així m'anomena sempre la meva mare. Avui em sento estrany en aquest terreny tan diferent on he nascut. Tinc un any de vida i acabo d'independitzar-me dels pares. En acomiadar-me, la mare m'ha fet una abraçada amb tant de caliu que encara sento l'escalf a la pell i no puc deixar de pensar en ella. El pare, en canvi, m'ha colpit amb les seves paraules, consells i més consells. No deixis mai la bandada, obeeix el mascle, atenta als senyals del vent. Però també m'ha fet una bona abraçada. Hem caminat tot el matí, sis femelles i el mascle, el marcial. He anat coneixent les meves companyes, algunes són més grans que jo, però encara no han tingut cap fill. Altres són més o menys de la meva edat. Parlant del menjar amb una de les companyes, que es diu Maria, li he explicat el secret del meu pla de sortir de la bandada, perquè amb el marcial no ens hi entenem. Amb rapidesa m'ha dit que li agrada la idea i vol venir amb mi. Ella és una mica més gran que jo. Ho he estat rumiant i he arribat a la conclusió que ens en sortirem millor si som dues, així que ho preparem juntes. Aconseguiran sobreviure a la seva aventura? Cal comprar el llibre i llegir el conte sencer.
2: Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a algunes d'aquestes destinacions de les que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: No, que m'esperis a Escorial.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.